0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del terratrèmol de Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
2: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas.

0: La cooperació al desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
1: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomanen no organitzar recollida de ropa, d'aliments o d'altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a Sant Andreu de la Barca. El Teatre Núria Espert acollirà aquest dimarts una nova campanya de donació de sang i de plasma impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Diumenge, 5 de juliol, una unitat mòbil estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf. La jornada d'avui dimarts es farà entre les 5 i les 9 del vespre amb l'objectiu de reforçar les reserves abans de l'arribada de les vacances d'estiu, una època en què les donacions acostumen a disminuir de manera significativa. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en un nivell correcte, el Banc de Sang alerta que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden reduir-se entre un 20 i un 30% a causa dels canvis d'hàbits de la ciutadania i també de les altes temperatures. Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que habitualment donen sang, així com a nous donants perquè aprofitin les darreres setmanes abans de les vacances per participar en alguna de les campanyes programades arreu de Catalunya. La calor és un dels altres factors que acostuma a frenar les donacions. Tot i això, els professionals del Banc de Sang i de Teixits recorden que les altes temperatures no són cap impediment per donar sang, plasma o plaquetes, sempre que es mantinguin unes pautes bàsiques com hidratar-se adequadament abans i després de la donació i evitar-la fer-la en dejú. A més, a tots els punts de donació, tant els ubicats en els hospitals com els habilitats en equipaments municipals o autobusos mòbils disposen d'espais climatitzats que garanteixen unes condicions òptimes de confort i de seguretat per als donants. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, doble campanya de donació de sang aquesta setmana, aquest dimarts, en el Teatre Núria Espert, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i aquest diumenge hi haurà una unitat mòbil que estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o del preu de cessió d'habitatge o habitació adreçada a joves que tinguin entre 35 anys o menys a data d'1 del 31 de gener del 2026. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer o del preu de concessió d'habitatge a habitació adreçada a persones que tinguin 35 o menors a data de 31 de gener del 2026. El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 29 de juny de 2026 a les 9 del matí i finalitzarà el 2 de juliol a les

0: 14 hores. El regidor de Joventut de Sant Andreu de la Barca, Javier Romero, en dona més detalls.
1: Avui, dia 29 de juny, i fins al proper 10 de juliol, la Generalitat ha obert l'habitual línia de subvencions pel pagament de lloguer o del preu de cessió d'habitatge per persones que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener de 2026. Per accedir a aquest ajut cal complir una sèrie de requisits, establir-se la convocatòria, com pot ser tenir residència legal a Catalunya, disposar d'una font regular d'ingressos, ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús i estar empadronades al País Català. En el cas dels habitatges que estiguin situats ara a l'àmbit metropolità de Barcelona, com és el nostre cas, el lloguer mensual de l'habitatge no pot superar els 1.000 euros per poder accedir a la convocatòria o els 450 euros en règim de lloguer d'habitació. Vale. Hi ha certes exempcions previstes a la convocatòria on els col·lectius s'hi poden també igualment adreçar. Aquesta subvenció s'atorga per un període de 2 anys i és un import que pot situar-se entre els 600 i els 3.000 euros anuals en funció doncs, de diferents requisits com els ingressos de la persona i l'esforç econòmic que suposi el pagament d'aquest lloguer.
0: Aquesta ajuda com es pot tramitar? On s'ha de fer?
1: Doncs, si bé és un tràmit de la Generalitat i, per tant, la sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica, des de l'Ajuntament realitzem assessorament presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge d'aquí del nostre Ajuntament. Poden venir, preguntar, des de la planta baixa, atenció a la ciutadania, se'ls donarà aquest assessorament. També poden trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 6400 i per dubtes de caire més general inclús podrien adreçar-se al 012.
0: Com d'important és des de la regidoria de joventut impulsar ajudes i sobretot ajudar a que els joves del nostre municipi es puguin emancipar en un context d'emergència d'habitatge?
1: Doncs com bé dius, crec que és clar per tota la ciutadania que vivim en uns moments de crisi habitacional importantíssima. L'habitatge és un bé completament mercantilitzat en la nostra societat i això fa doncs, que els nostres joves cada cop triguin més en poder emancipar-se de casa dels seus familiars i per tant tardin més en començar a desenvolupar doncs, el seu projecte vital. I és una crisi que si bé es disposen de línies d'ajut com la que acabem d'explicar, cal abordar-ho des d'una mirada molt més general com un repte de país i posar les eines necessàries per que el preu del lloguer i de la compra d'habitatge no continuï creixent.
0: Ja està obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves de fins a 35 anys fins al 10 de juliol.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació, i també Nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs, els la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que no, aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després a les 9 començarà el Show Drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Però sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
0: tot surti. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
1: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un Show Drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del Show Drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al Show Drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el Show Drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Apolo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs, actes i festes no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí. La Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco,
1: sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs, pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de l'emissora municipal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del terratrèmol de Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat. Avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també pararem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
2: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
3: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
2: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
3: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
2: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: El Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a Sant Andreu de la Barca. El Teatre Núria Espert acollirà aquest dimarts una nova campanya de donació de sang i de plasma impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Diumenge, 5 de juliol, una unitat mòbil estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf. La jornada d'avui dimarts es farà entre les 5 i les 9 del vespre, amb l'objectiu de reforçar les reserves abans de l'arribada de les vacances d'estiu, una època en què les donacions acostumen a disminuir de manera significativa. Tot i que les reserves de sang es mantenen actualment en un nivell correcte, el Banc de Sang alerta que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden reduir-se entre un 20 i un 30% a causa dels canvis d'hàbits de la ciutadania i també de les altes temperatures. Per aquest motiu, l'entitat fa una crida a les persones que habitualment donen sang, així com a nous donants perquè aprofitin les darreres setmanes abans de les vacances per participar en alguna de les campanyes programades arreu de Catalunya. La calor és un dels altres factors que acostuma a frenar les donacions. Tot i això, els professionals del Banc de Sang i de Teixits recorden que les altes temperatures no són cap impediment per donar sang, plasma o plaquetes, sempre que es mantinguin unes pautes bàsiques com hidratar-se adequadament abans i després de la donació i evitar-la fer-la en dejú. A més, a tots els punts de donació, tant els ubicats en els hospitals com els habilitats en equipaments municipals o autobusos mòbils, disposen d'espais climatitzats que garanteixen unes condicions òptimes de confort i de seguretat per als donants. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, doble campanya de donació de sang aquesta setmana, aquest dimarts, en el Teatre Núria Espert, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i aquest diumenge hi haurà una unitat mòbil que estarà de 9 del matí a la 1 del migdia a l'Avinguda Constitució amb el carrer Garraf.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o del preu de cessió d'habitatge o habitació adreçada a joves que tinguin entre 35 anys o menys a data d'1 del 31 de gener del 2026. Entenem més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert una nova convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer o del preu de concessió d'habitatge a habitació adreçada a persones que tinguin 35 o menors a data de 31 de gener del 2026. El termini de presentació de sol·licituds s'ha iniciat el 29 de juny de 2026 a les 9 del matí i finalitzarà el 10 de juliol a les 14 hores. El regidor de Joventut de Sant Andreu de la Barca, Javier Romero, en dona més detalls.
4: Avui, dia 29 de juny, i fins al proper 10 de juliol, la Generalitat ha obert l'habitual línia de subvencions pel pagament de lloguer o del preu de cessió d'habitatge per persones que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener de 2026. Per accedir a aquest ajut cal complir una sèrie de requisits establerts a la convocatòria, com pot ser tenir residència legal a Catalunya, disposar d'una font regular d'ingressos, ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús i estar empadronades al País Català. En el cas dels habitatges que estiguin situats ara a l'àmbit metropolità de Barcelona, com és el nostre cas, el lloguer mensual de l'habitatge no pot superar els 1.000 euros per poder accedir a la convocatòria o els 450 euros en règim de lloguer d'habitació. Vale. Hi ha certes exempcions previstes a la convocatòria on els col·lectius s'hi poden també igualment adreçar. Aquesta subvenció s'atorga per un període de 2 anys i és un import que pot situar-se entre els 600 i els 3.000 euros anuals en funció doncs, de diferents requisits com els ingressos de la persona i l'esforç econòmic que suposi el pagament d'aquest lloguer.
3: Aquesta ajuda com es pot tramitar? On s'ha de fer?
4: Doncs, si bé és un tràmit de la Generalitat i, per tant, la sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica, des de l'Ajuntament realitzem assessorament presencial a l'Oficina Municipal d'Habitatge d'aquí del nostre Ajuntament. Poden venir, preguntar, des de la planta baixa, atenció a la ciutadania, se'ls donarà aquest assessorament. També poden trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 6400 i per dubtes de caire més general inclús podrien adreçar-se al 012.
3: Com d'important és des de la regidoria de joventut impulsar ajudes i sobretot ajudar a que els joves del nostre municipi es puguin emancipar en un context d'emergència d'habitatge?
4: Doncs com bé dius, crec que és clar per tota la ciutadania que vivim en uns moments de crisi habitacional importantíssima. L'habitatge és un bé completament mercantilitzat a la nostra societat i això fa doncs, que els nostres joves cada cop triguin més en poder emancipar-se de casa dels seus familiars i per tant tardin més en començar a desenvolupar doncs, el seu projecte vital. I és una crisi que si bé es disposen de línies d'ajut com la que acabem d'explicar, cal abordar-ho des d'una mirada molt més general com un repte de país i posar les eines necessàries per que el preu del lloguer i de la compra d'habitatge no continuï creixent.
3: Ja està obert el termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves de fins a 35 anys fins al 10 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
1: Bon dia.
0: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
1: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
0: Promet, no?
1: Promet.
0: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
1: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
0: Un recorregut diferent aquest any.
1: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
0: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
1: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest, doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres, doncs, ens agrada també apostar, doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest, doncs, a la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
0: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades evidentment doncs a participar en actes com aquest, no?
1: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
0: Després, a les 9, començarà el Show Drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
1: Correcte.
0: Però sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
1: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
0: tot surti. Per les altes temperatures, però sí que serà un sopar doncs, a l'esplanada.
1: Correcte.
0: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
1: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per de més, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
0: Hauran taules i cadires.
1: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
0: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
1: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs disposem d'un Show Drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no, del Show Drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, no, doncs no només que hi hagin homes travestis al Show Drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
0: Doncs serà el Show Drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
1: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Apolo o Razzmatazz, que sols amenitzar doncs, actes i festes no, de, relacionades amb el col·lectiu LGTBI. I creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
0: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
1: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix... l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
0: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
1: Correcte.
0: El Joaco,
1: sí, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
0: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
1: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
0: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de l'emissora municipal.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar

la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva... Anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahar, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. Esclar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrer de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlist infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, ah, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el...

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys serà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladi Oblada. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Cabana. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o, en el, o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor, The Way to Your Heart, dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola amigos de Cadena 13,
4: somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Ruia, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I'm a dream.

Ride of All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de...

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de que Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Explicarem com es pot fer aquests ajuts. Avui també parlarem de la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es va presentar aquest dilluns. I parlarem d'esport, perquè el Club Sabarca puja al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc. I també parlarem de les 24 hores de bàsquet que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, i també parlarem de l'episodi d'altes temperatures que continua patint Sant Andreu de la Barca amb 9 dies consecutius on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquest Via Directo, on també comptarem amb l'espai del món és digital i també l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas

0: En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
1: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
1: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc.

0: costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, pues, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, pues, el que ja ha dit l'alcalde, pues, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
1: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
3: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
3: L'episodi d'altes temperatures també ha afectat aquests dies a Sant Andreu de la Barca. De fet, ja portem 9 dies on la temperatura màxima no ha baixat dels 35 graus. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com viuen aquesta situació. És un reportatge de Joel Carrasco.
5: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els sanandroencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
6: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
7: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
6: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
7: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. I amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
6: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
7: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
6: Després ja està el tema del cotxe, que puges al cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
7: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
6: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
7: No, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem i a l'hora de menjar, tot, procurem.
6: Teniu aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
7: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa perquè això no es pot aguantar.
6: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
7: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adaptar.
6: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
7: Vale, gràcies, eh?
6: Com està vivint vostè la onada de calor? L'està patint?
8: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, ho passo fatal.
6: Està notant, no?, que ha vingut una de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé el migdia no s'hi pot estar pel carrer.
8: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni a ombra et deixa respirar.
6: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
8: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota, des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
6: Creus que podria sobreviure sense aire condicionat a casa?
8: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entra aire, força aire i hi ha corrent, I suposo que, doncs, si no hi hagués aire condicionat, estarien, doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
6: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
8: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la una, vaig al gimnàs, i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor ni xafogor. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor és a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
6: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer. Si el tens tot el dia al cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
8: Sí, així és. I si et deixes, re, una xocolata, adeu. No la trobes, adeu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada o sigui, la pròpia ampolla de plàstic es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
6: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
8: Sí, a veure, quin remei.
9: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
10: Home, per on tens d'anar?
9: Vas pel sol, però vas amb un barret.
10: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
9: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
10: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
9: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
10: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem, també.
9: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
10: Pues no. No. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però, bueno, passa que ja no te'n recordes. Però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
9: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
10: Sí, no, normal l'haig de portar, perquè si no... Malament.
9: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
10: Sí, exacte.
9: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat? No surt de casa a les hores punta?
10: No surto. Ara ja he sortit a... comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
5: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
3: I sobre l'episodi d'altes temperatures en parlàvem aquest dilluns amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Menja't la vida tan superben acompanyada amb aquesta conciliació que estem fent. Macarrons, mira, m'ha entrat gana. Saludem-los.
2: Hola.
1: Que vens molt ben acompanyada.
2: Sí, s'ha de conciliar, s'ha de conciliar, Pili.
1: Amb el...
2: En qui vinc? Com et dius tu?
1: Amb el Luca i amb el...
3: David.
1: I quants anys teniu? Que ho sabem de l'altre podcast, però per si alguna persona no se'n recorde.
3: Jo 8.
1: I tu, Luca?
4: Jo 3.
1: 3. Tu has acabat P3? Sí?
2: Sí.
1: L'any que ve què faràs?
4: 4.
1: De 4? I tu, David, què has acabat?
5: Tercer i faré quart.
1: D'acord, i ara ja esteu de vacances, eh?
5: Sí.
1: D'acord. Molt bé, i avui volem parlar també amb vosaltres d'alimentació i amb la vostra mare, la Naila Martínez, eh?
5: Sí.
1: Que en sap molt, teniu molta sort.
5: Sí.
1: No, de tenir una mare que en sapigui tant.
5: Sí.
1: D'alimentació. Com mengeu a casa? Expliqueu-nos-ho.
5: Pues...
4: amb una forquilla.
2: Exacte.
1: Evidentment.
2: Exacte.
1: Evidentment. A vegades amb les mans.
5: Mengem de tot. Mengem de tot i les coses dolces dolces, o sigui, no dic les fruites, sinó les altres coses de pastisseria, pues les mengem de tant en quant.
1: Molt bé.
5: Però sí.
2: A mi m'agradaria, David, un segonet, a mi m'agradaria, i no ho tenim preparat, he de dir, ja ho veieu, l'espontanietat, m'agradaria una mica, a vegades, quan parlo amb el barret de nutricionista, no?
1: Sí.
2: Es veu tot com a molt fàcil, però al final a casa meva jo em trec el barret de nutricionista i em poso el barret de mare. I per tant, doncs, m'agradaria una mica que ells puguin explicar com és la nostra alimentació a casa, com és l'alimentació a casa d'una nutricionista, no?, que ha de lidiar també bé, doncs, amb la vida reial, no? I com molt bé ha dit el David, doncs a casa mengem de tot, no? També incloiem coses dolces, i també doncs m'agradaria parlar de sobretot el que sempre explico, no? La pressió amb l'alimentació, si hi ha pressió o no hi ha pressió a casa, i ara potser més me l'estic jugant molt perquè igual jo penso que no, però ell sí, però bueno, que ens expliquin. El Luca ha començat dient el seu menjar preferit,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè t'hem sentit dient que... Quin és el teu menjar preferit, Luca?
4: Els macarrons.
1: Els macarrons. Com? Perquè hi ha moltes maneres de fer-los, els macarrons.
2: Com?
1: Què porten els macarrons que t'agraden molt?
5: Tomata.
4: Tomata.
1: I què? Ah, molt bé.
2: Què més, Luca?
5: Potser carn.
2: Després te preguntem a tu, vale, David?
4: Carn.
2: I què més hi poses? Que tu fas macarrons. Què talles per fer els macarrons? Te'n recordes? No?
5: Pebrot.
2: Pebrot, pot ser.
1: Ah, oh, que bo.
2: I ceba. Sí? Sí? I el David, quin és el seu menjar preferit?
5: No sé, és molt difícil.
2: És molt difícil.
1: Per què? En tens molts?
5: Sí, tinc... però diré tres.
1: Vinga, va, quins tres?
5: L'enciam, les hamburgueses de salmó i els macarrons.
2: Molt bé.
1: Els macarrons també igual amb...
5: No, a mi...
1: Sí.
5: Bueno, els raviolis.
2: Els raviolis.
1: Ah, que bons. I l'hamburguesa de salmó, que ja ens vau explicar en un capítol anterior com es feia, eh?
5: Sí.
1: La feu vosaltres, l'hamburguesa de salmó.
5: Sí.
1: D'acord. I, clar, és que si tu fas tu també està més bo.
2: I és més divertit, no? És divertit cuinar, nois?
5: Sí,
1: cuineu
5: perquè...
1: molt, vosaltres.
5: Ai. Per exemple, quan tens alguna cosa avorrida, per lliurar-te, pots anar a cuinar.
2: Això ho acabo d'enterar.
1: O sigui, això és magnífic. Sí, quan esteu avorrits, us poseu a cuinar.
5: Sí.
1: I què cuines, Luca? David, quan estàs avorrit. Què et ve de gust cuinar?
5: A vegades... Per exemple, si estic per esmorzar amb alguna magdalena...
2: Explica aquesta magdalena que cuines. Perquè he de dir que jo tinc la gran sort, a casa nostra tenim la gran sort, que a vegades ens despertem i ens trobem l'esmorzar fet. Perquè l'ha fet el David.
1: Com no em diguis.
2: Sí, i pues, a vegades fa aquestes magdalenes. La vols explicar? Te'n recordes de la recepta?
5: Sí.
2: Vinga, explica-la, que així...
5: Bueno, no ho sé molt bé, però crec avena, també ou... Depèn de les persones que mengin els ous és un per cada persona. I les cullerades d'avena crec que eren 5 per cada persona.
2: Molt bé. I què més hi posem? Ou, avena?
5: Amb llevat,
2: sí.
5: Plàtan, que és el mateix, cada més persones més plàtans.
2: O sigui, un plàtan per persona?
5: Sí.
2: Sí? I llavors què fem amb això?
5: Les cullerades de llevat crec que també, no?
2: Perquè... Una cullerada petita per persona.
5: Sí.
2: Sí, molt bé.
5: I també...
2: I posem una espècie que al Luca li agrada molt.
5: Sí, la canella. A vegades potser li posen xocolata o algunes altres coses. És que tenim moltes maneres de fer la magdalena.
2: Sí.
5: També el que m'agrada, sobretot per esmorzar quan m'avorreixo...
2: Però espera un moment, David, no m'ha acabat d'explicar. Llavors, un cop tenim aquests ingredients, què fem amb aquests ingredients?
5: Els triturem.
2: Els triturem amb com?
5: Sí, amb una batidora.
2: Molt bé.
5: I després ho posem al microondes.
6: Quan rato? Un minutet.
5: Sí, un minut.
2: Un minut?
6: Més?
5: Sí, no, un minut, sí, perquè ho tenim que partir. Sí.
2: 2 minutes i mig.
5: No, un minut.
2: Un minut? Ah, vale, doncs un minut. Jo crec que ho posem 2 minuts i mig, perquè se faci bé la magdalena.
5: Sí? Jo ho poso un minut
2: i es fa?
5: Se'n fa bé.
2: Ah, bueno, doncs mira. Ja deia jo que estava molt bona.
6: La recremes.
2: Ja deia jo que estava molt bona. Doncs a vegades ens alcem al matí i ens trobem aquesta magdalena feta pel David, que a més, si teniu fills i filles a casa que no utilitzen la batedora, no? Perquè la batedora sempre la utilitzes en presència del papa o la mama, no?
5: No, a vegades no.
2: A vegades no, ja, val. Doncs també podem utilitzar flocs de civada que siguin d'aquests que són més trituradets, més fins, i ho podem fer amb la forquilla, no?
5: Sí.
2: Xafar el plàtan, batre l'ou i fer-ho amb la forquilla, llavors això...
5: Però costa més.
2: Costa més, clar. És més complicat. Sí, sí. Doncs tenim aquesta sort que al David li agrada molt cuinar, li agrada molt menjar, i provar coses noves, però també li agrada molt cuinar, i el Luca també. Luca també ajuda a cuinar. Aviat també començarà a fer...
6: Home, a veure, escolta, que té 3 anys, ja sí, ho farà, diguéssim, sí, de fer-te l'esmorzar.
2: Sí.
6: Que, i algun dia li prepares l'esmorzar a la mama? Luca, ajudes al David? O tu se t'enganxen els llençols pel matí?
2: Què prepares l'esmorzar, tu? O no?
5: No.
2: Sí.
5: El sopar a vegades,
2: sí,
5: a
2: el
5: mi...
2: Luca...
5: El prepara les pizzes.
2: Sí, és veritat, prepara les pizzes.
6: Espera, perquè Luca ha dit abans... Ai, no, perdó, el David ha dit abans que si no és... magdalenes són tortites.
5: Sí.
6: I ara ens hem quedat amb ganes de saber com fas les tortites. Vinga, que jo m'apunto la recepta. Aquesta de la magdalena, que també ja la coneixia, de la teva mare, ja l'he feta. I és boníssima. Però ara m'apunto les tortites. Com les fas?
5: Pues li poso llet. La llet pot ser de vaca o d'avena. També li poso farina i és que fa molt que no les faig.
2: I ou. Molt bé. I una miqueta, un pessiguet de sal,
5: sí,
2: i llevat.
5: Sí.
2: I això ho triturem, no?
5: Sí, i després posem a la paella, ho estenem una miqueta. És com la truita, però en comptes de doblegar-ho, no ho dobleguem i s'esparceix.
2: Molt bé.
6: Fantàstic.
2: Molt bé.
6: Molt bé. I de sopars, què feu de sopars? Aquí sí que tens ajuda, no?
5: Sí. Pizza, també m'agrada les hamburgueses de salmó.
2: Ja ho hem dit, no? Les hamburgueses de salmó.
6: Crec que és un top, eh? Un top de la delícia.
2: De veritat, us dic que sigui de salmó o de qualsevol altre peix, aquestes hamburgueses estan molt bones. De fet, he de dir que a casa nostra van arribar quan el David començava amb l'alimentació complementària, que era una forma d'incloure el peix. I ens van agradar tant als adults
6: que
2: es va quedar a casa i ara doncs, és una menjada que sovint fem.
5: També les fajitas.
4: Mami.
2: Ah, sí.
5: Les fajitas.
2: Sí.
5: La pizza, i ara es va dir... Us explicaré la recepta.
6: De què? De les fajitas?
5: Primer començarem des de la pizza.
6: Ah, d'acord.
5: Amb la pizza hi posem... podem fer la massa o la podem comprar. Però si la vols fer més ràpidament, comprar la massa... està més bé per acabar més ràpid.
2: Sí, clar, la comprem la massa feta i després a sobre hi posem els ingredients. I això sí que és algo que el Luca també fa.
5: Sí, que li posem tomata, olives, formatge, orégano...
2: I després hi posem o tonyina,
5: sí,
2: o pernil...
5: Pernil,
7: també de pernil els dos, però a mi m'agrada molt el pernil salat. Mm.
2: Pernil dolç o pernil salat.
6: Escolta, vosaltres sabeu llegir etiquetes, perquè jo sé que el formatge, i això ho sé per la teua mare, la Naila, que el formatge, també de les pizzes, ha de posar formatge. No ratllat.
2: Això és els... saps què?
7: Sí, i posem... Posem a vegades, no sé com se diu, la mozzarella, crec.
2: Mozzarella.
6: Ai, que mozzarella.
2: A la base, no?
7: Sí.
2: Sí, però el que deia la Pili és que nosaltres no comprem bosses de formatge.
7: El ratllem nosaltres.
6: El ratllem ja directament. Nosaltres. Hombre, pues això ja és més feina, eh?
7: Sí. Les hamburgueses, ja hem dit la recepta.
2: Sí.
7: I les fajitas...
2: I les fajitas...
7: Comprem també la base.
2: Comprem les truites.
6: Però per què no ens ho dieu un altre dia, això? Venga. De les fajites? I ens quedem així, eh? Sí? Amb ganes de saber com feu les fajites a casa de la Naila. Eh? Sí?
2: Jo crec que el proper dia ja, Pili, sí. Jo no vinc.
6: Ja no cal. Fins després.
2: Adéu, adéu, adéu.
6: Bon estiu.
2: Adéu. Bon estiu. Adéu.
8: Continguts en xarxa.
9: I parlem ara d'esports perquè el Club de Gimnàstica Sabarca ha pujat al podi al Campionat d'Espanya de base 10 amb un tercer lloc.
10: El Club Sabarca de Gimnàstica ha aconseguit una meritoria tercera posició per equips en la categoria base 10 al Campionat d'Espanya disputat a Pamplona. L'equip format per Júlia Herrera, Lucía Sánchez, Gala Álvarez, Laura Pérez, Paula Pérez i Laura Grande ha completat una competició de gran nivell que li ha permès jugar al podi estatal. L'entrenadora Clàudia Colom ha destacat la gran competició que han fet les gimnastes que s'enfrontaven a un campionat amb molt nivell.
11: Estamos muy contentas con este tercer puesto. Las niñas hicieron una competición muy buena y demostraron el gran trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada. Sabíamos que el nivel iba a ser muy alto, así que conseguir subir al podio tiene mucho mérito y nos deja muy satisfechas. Para nosotras significa mucho. El año pasado conseguimos ser campeonas de España en este mismo nivel y este año volver a estar en el podio, en esta ocasión como terceras, demuestra que el trabajo que estamos haciendo en el club va por el buen camino. Mantenerse entre los mejores equipos de España no es nada fácil, así que estamos muy orgullosas. El equipo lleva preparándose durante toda la temporada. Hemos ido superando las diferentes fases en Cataluña, cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado. Y eso nos ha dado confianza para llegar al Campeonato de España en el mejor nivel posible. Hemos trabajado mucho, tanto la parte técnica como la preparación de la competición. Es un equipo muy maduro. Son gimnastas que llevan muchos años compitiendo y han participado en varios campeonatos de España. Así que saben gestionar muy bien este tipo de competiciones. Han competido con mucha serenidad, sin dejarse llevar por los nervios, y eso ha sido una de sus grandes fortalezas.
10: Entre les gimnastes destaca Júlia Herrera, que ha finalitzat sisena a la classificació general, cinquena a l'exercici de terra i sisena a la barra, mentre que Lucía Sánchez ha estat setena a la general i ha aconseguit una destacada quarta posició a les paral·leles.
11: Estamos muy contentas tanto con Júlia y Lucía como con el resto del equipo. Todas hicieron una gran competición. Es cierto que ellas destacaron rozando al podio la clasificación individual. Júlia quedó sexta y Lucía séptima, al igual que rozaron el podio en algunos aparatos. Lucía quedó cuarta en paralelas, Júlia quedó sexta en suelo, por lo tanto estuvo ahí reñido, pero la verdad que todas hicieron una gran competición, estamos muy contentas. La única nota agridulce que nos llevamos de la competición es que una gimnasta, Laura Grande, en el aparato de salto se lesionó, se hizo daño y no pudo acabar la competición. Afortunadamente no nos afectó a resultar por equipos, pero nos dio mucha pena por ella porque al final es el momento del año donde lo puedes demostrar todo y que no puedas acabar de demostrarlo porque te lesiona, la verdad que es un momento bastante agridulce.
10: Li hem preguntat a l'entrenadora de l'equip com es veu aquesta competició d'àmbit estatal des de dins.
11: El Campeonato de España es una competición muy especial porque es el campeonato más importante del año para las gimnastas, también para nosotras como entrenadoras, junto con la Liga Iberdrola. Allí, pues al final compites contra los mejores equipos de toda España y el nivel es muy alto. La verdad que se vive pues con muchos nervios y mucha emoción, pero también es una experiencia muy bonita y estamos muy felices de haber podido volver a subir al podio. Creemos que es un ejemplo de que el trabajo diario, la constancia y el esfuerzo tiene su recompensa. Esperamos que las gimnastas más pequeñas vean que con dedicación y paciencia y con mucho, mucho, mucho trabajo se pueden conseguir grandes resultados y competir al máximo nivel.
10: Finalment, després d'aquest tercer lloc al Campionat d'Espanya, li hem preguntat quins són els pròxims reptes i objectius de l'equip.
11: Ahora toca, bueno, seguir preparando que la semana que viene competimos en el Campeonato de España de Vía Olímpica y también pues seguir, bueno, empezar ya a preparar la temporada que viene. Queremos seguir creciendo como equipo, como club, aumentar la dificultad de los ejercicios, mejorar la ejecución y continuar formando gimnastas que disfruten compitiendo y que cada año pueda seguir dando pues un pasito más adelante.
10: L'equip ha signat una gran actuació a Pamplona amb un bronze col·lectiu i ha destacat classificacions individuals de Júlia Herrera i Lucía Sánchez.
9: I aquest divendres i dissabte celebren les tradicionals 24 hores de bàsquet. Tot seguit en donem més detalls.
10: Les 24 hores de bàsquet tornen a Sant Andreu de la Barca. El 3 i 4 de juliol, el club de bàsquet celebra la 39a edició d'aquesta competició, un torneig que ja és tradició al municipi. Aquesta modalitat consisteix en, com diu el nom, un dia sencer on equips mixtos s'enfronten fins a classificar-se per les finals i erigir-se en el millor equip del torneig. El president del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca, Nacho Minero, ha fet un repàs de les normes recordant que els equips han de ser de 8 integrants i que és obligatori que sempre hi hagi dos homes o dues dones a pista.
12: És una festa del bàsquet, no només del club, sinó de la gent del carrer, de tothom. Tothom pot participar, n'hi ha equips d'amics que es junten i és un dia de festa del bàsquet. I sí que és veritat que té molta tradició i tinc dubtes de quan va ser la primera, però si no són 30, són 29, eh?
10: Sí, sí, molts anys té, perquè quan jo era ben jove ja havia participat. Enguany, pots recordar les normes, com han de ser els equips, com s'han de formar, quines són les normes?
12: Vale, sí, les normes és un partit de 20 minuts a temps corregut, dues parts, amb 5 minuts de descans, i en cas d'empat, doncs sí que es farà uns, no sé si 3 o 5 minuts de temps afegit.
10: Uh-huh. Els equips?
12: I els equips han de ser mixtes i ha d'haver-hi un mínim de dues persones del mateix sexe.
10: Dos noies, dos nois, mínim.
12: Sí, és indiferent.
10: En pista?
12: En pista, sí. Sempre ha d'haver-hi dos i tres. No pot haver-hi 4-1 ni 5-0.
10: Quin valor creieu que aporta això, que hi hagi equips mixtes a nivell esportiu com social, que en unes 24 hores es barregin els sexes?
12: Creiem que és una cosa molt bonica i que ho fa... que li dones no un caràcter competitiu, sinó que és un caràcter més lúdic i una igualtat no només entre homes i dones, entre nens i nenes, sinó una igualtat de jugadors i que el bàsquet és igual el masculí que el femení.
10: Uh-huh. Les 24 hores de bàsquet d'enguany es juguen del 3 al 4 de juliol, el cap de setmana. El format de 24 hores, per qui no sigui un marxano, no el conegui, explica'ls una mica en què consisteix.
12: Vale, és un format de que comencem a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda, possiblement a les 7 de la tarda, i fins a les 7 de la tarda del dia següent hi ha bàsquet. Sempre n'hi ha bàsquet. Sempre n'hi haurà partits i si no n'hi haurà algun curs de triples o alguna cosa que farem i s'acaba a les 24 hores.
10: Per la gent que s'apunta, quants partits mínim pot jugar el seu equip? Si després perd, encara que perdi, quants partits sí. pot arribar a jugar?
12: Lo normal és, si les inscripcions, si el format és complet amb tots els equips que tenim pensat, és un mínim de 4 partits.
10: El preu i els equips, quin mínim de jugadors s'han de tenir?
12: Han de tindre sempre un mínim de 8 i podem arribar fins a 15. Fins a 15 jugadors com a màxim. Uh-huh. Mínim 8 perquè és que amb menys de 8 no pots fer 24 hores. No arribes físicament, és esgotador.
10: Sempre hi ha algú que cau pel camí, no?
12: Sempre. Això és una de les coses que sempre diem, a veure com podem fer perquè no passi, però realment sabem que a les 4, a les 5 del matí, si han de jugar un partit a les 8 del matí un altre equip, van caient equips. Els que ja saben que no passaran a la següent ronda, inevitablement van caient.
10: Normalment, a les 24 hores, quants equips hi participen?
12: Lo ideal són 20, i esperem que aquest any siguin 20.
10: Clar, 20 equips per 8 mínim que ens comentaves fan uns 160 participants. Ostres, organitzar unes 24 hores amb 160 persones, 24 hores passejant-se, no deu ser fàcil. Quin és el repte logístic més gran que teniu?
12: El repte logístic més gran que tenim realment és que tothom es trobi a gust, que vagi al pla i que es trobi bàsquet. Sabem que al ser un ambient més lúdic no és bàsquet competició, però que arribis allà i que vegis esport. Això és el que nosaltres volem a les 24 hores, que vagi, que tothom que vagi, que trobi que allò és esport.
10: Els participants hauran de pagar individualment cada jugador 15 euros. Què se'ls donarà, si se'ls dona alguna cosa, quins serveis es trobaran allà, si n'hi ha alguns?
12: Normalment, aquest any és el primer any des de fa molts anys que no donem samarreta, però per motius varios aquest any no hem pogut donar. I el que donem és servei de seguretat, perquè quan és la nit poden passar moltes coses com va passar fa uns anys. Donem aigua normalment a la majoria de jugadors, bueno, tothom que vol tindre aigua. Té meses i té, en cas de dubte, n'hi ha sempre alguna persona que pot fer d'àrbitre, tot i que als partits de 24 hores no n'hi ha àrbitres. Són ells mateixos en els que s'han de...
10: S'han d'autogestionar, sí.
12: S'han d'autogestionar.
10: També els vestuaris estan oberts, m'imagino.
12: Els vestuaris estan oberts, òbviament.
10: I llavors, quin ambient es trobarà la gent que vingui al torneig? No només la gent que participa directament, sinó també la gent que moltes vegades, hi ha alguns partits, sobretot a les finals, que s'omple el pla.
12: Doncs esperem que un ambient de bàsquet i de festa, tot junt. Normalment a les finals hi ha equips amb jugadors molt bons. O sigui que qui li agradi el bàsquet i vulgui veure un format diferent a lo que és normal, li animo a que vagi a les finals, perquè sempre n'hi ha equips molt bons. Sí que és veritat que físicament ja veurem que estan una miqueta cansadets, sí, però el nivell sol ser molt alt.
10: Hi haurà novetats o sorpreses respecte a darreres edicions?
12: En principi, el format serà el nou i les novetats, quan vagis allà, les veuràs.
10: Sorpresa. Quin paper juguen els voluntaris, els entrenadors i famílies perquè unes 24 hores així durant tants anys siguin possibles?
12: Doncs és clau. Sense voluntaris, les 24 hores no podrien ser, perquè realment n'hi ha molta logística, n'hi ha moltes hores, i involucra a molta gent. I realment n'hi ha voluntaris, però és que mentre estan passant les 24 hores es van afegint més voluntaris. És una cosa molt maca, perquè sempre penses, ostres, qui farà les taules de les 3, de les 4, tothom... I després, a les 3 o a les 4, n'hi ha gent de sobre voluntària per fer aquestes coses. Llavors, és molt maco en aquest aspecte.
10: Doncs si vols fer una crida que la gent participi a les 24 hores, sobretot tenint en compte que encara queda algú de marge, s'han obert les inscripcions recentment, doncs si vols fer una crida que la gent participi...
12: Els de sempre, ja sé que vindreu, perquè sé que esteu esperant durant tot l'any per participar, i sobretot animo a la gent jove, a la gent que mai ha provat, a la gent que li agrada el bàsquet però que no va estar cap aquí, però sí que juga a les pistes, que té un amic que li agrada. Animeu-vos perquè us ho passareu molt bé. És un ambient molt xulo en el que no importa guanyar o perdre, és passar hores allà en un ambient xulo i que està molt bé.
10: Canviant de tema, el club també impulsa el campus d'estiu, com ja és habitual. Quin objectiu principal té aquest campus més enllà de la formació esportiva?
12: Servei. L'objectiu bàsicament és poder donar servei no només a les famílies del nostre club, perquè està obert a tothom, i sabem que normalment al juliol, doncs, tema dels pares amb les famílies, la reconciliació sí, és complicat, i donem servei perquè la gent pugui fer una vida més o menys normal i que els infants, doncs, puguin tenir una mica d'esport, perquè sabem que si no estan a casa, no fan res, doncs allà almenys passen tot el matí divertint-se i fent les coses que li agraden, com és el bàsquet.
10: A qui va dirigit aquest campus? Què es trobaran els nens i nenes que s'hi apuntin?
12: Va dirigit, bàsicament, a la gent, als nens des de... Ara mateix són 5 anys, fins a realment a l'edat de cadet. Normalment ja més edat la gent ja no sol venir al bàsquet. I està dirigit no només, com he dit, als jugadors o als socis del club, sinó a la gent que li agrada el bàsquet i que vingui a provar, perquè és una forma també molt bona de provar, veure l'ambient que n'hi ha al club. Si tenen ganes, doncs l'any següent, doncs, apuntar-se a fer bàsquet.
10: Què es fa en aquest campus d'estiu durant tot el juliol?
12: Normalment el que es fa és jocs, es fa tecnificació, entre cometes, però realment és en un ambient lúdic. Llavors, a part de lo que és bàsquet pur i dur, entre cometes, també n'hi ha un dia a la setmana que l'Ajuntament ens ofereix anar a la piscina, i també es fan bastants llocs d'aigua, perquè els nens també, com fa molta calor, doncs, que es refresquen una miqueta i sigui no només bàsquet i s'ho passin bastant bé.
10: Les inscripcions ja estan obertes al campus d'estiu?
12: Sí, ja estan obertes.
10: Com combinareu durant el campus la part competitiva amb la diversió, com comentaves, els valors del bàsquet? A través dels jocs, a través de competició?
12: A través dels jocs. N'hi ha molta competició. Competició, en el bon sentit de la paraula, però sí, fer jocs competitius perquè això a la canalla és el que realment els agrada.
10: Bueno, què diríeu a algú que encara coneix o no coneix el club de bàsquet Sant Andreu perquè s'animi aquest estiu a participar en el campus d'estiu?
12: Que vinguin, que ho provin, que els agradarà. Als nens els agrada i tenim molts casos de nens que l'han provat i que han volgut continuar perquè fan amics, coneixen a gent nova, fan un esport molt xulo i estan en un ambient molt familiar, que això també a les famílies els agrada molt.
10: Perquè el bàsquet és un esport que cada vegada li fa més la competència al futbol. Per què creus que tu com a president del bàsquet?
12: Tant de bo li fem la competència al futbol, perquè el futbol és, realment, almenys aquí a Sant Andreu, hi ha bastanta diferència amb el bàsquet. És això, és un ambient, tot i que és competitiu, no arribem a lo que es veu al futbol, que és un altre nivell, que s'entén que tothom vol aspirar a ser jugador de futbol. Hi ha molta gent que li agradaria arribar a la NBA, però és diferent. Qui és més d'il·lusió, tens la il·lusió, però no realment creus que pots arribar. Llavors és diferent. I que s'estan fent les coses bé, que cada vegada n'hi ha més nens, que els agrada el bàsquet.
10: Com a objectiu, quin objectiu et marques? Està acabant la temporada i ja esteu, m'imagino, planificant la següent. Quin objectiu es marca el club de bàsquet de Sant Andreu per fer més gran el club i fer més gran el bàsquet a la ciutat?
12: Nosaltres intentem, sobretot, que els jugadors que ja tenim que s'ho passin bé, que tornin, que hagin passat un any que s'ho hagin passat molt bé i que acabi la competició i que diguin ja tinc ganes de tornar al setembre. Això és l'important. Hagis quedat últim, primer o segon de la Lliga, això és el de menys, sobretot en equips de formació, sinó que tinguin ganes ja de que passi l'estiu, encara és complicat, tothom vol l'estiu, però que tinguin ganes de tornar, de retrobar-se amb els seus amics, de trobar-se amb els seus entrenadors, i l'objectiu realment és que vulguin continuar fent esport durant molts anys i que deixin de fer l'esport. En aquest cas, el bàsquet, doncs, mentre més tard, millor. Tant de bo tothom arribés a sènior i tinguéssim un problema de que necessitem molts sèniors, perquè això significaria que la gent està molt a gust i que fa esport durant molts anys, que aquest és l'objectiu.
10: Les 24 hores de bàsquet tornen a visitar la ciutat el 3 i 4 de juliol. A més, Nacho Minero explica que ja estan obertes les inscripcions pel campus d'estiu, que durarà tot el juliol.
9: Les 24 hores del bàsquet que tornen aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, tota una tradició esportiva a l'estiu.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: I seguim parlant d'estiu perquè aquesta setmana comencen les activitats del Festiu 2026 a Sant Andreu de la Barca.

0: Torna una i més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Ah, exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats sobre el cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explica.

0: tindrem el Roc Andreu.
1: Sí,
0: que torna, eh?
1: Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Roc Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro, i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual cosa, doncs, encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu Víctor amb Marqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor amb Marqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Sí, sí, sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Com que tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podrem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Un dels espais que escoltem aquesta temporada en el Via Directa els dimarts és l'espai dels companys de la xarxa ràdio El Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència.

0: intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
1: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies.
1: Bé, doncs, sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es faci 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
3: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tant interns com per projectes que tenim amb clients.
1: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
3: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, no, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè tu has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
1: Sí, però suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades. I el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
3: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor model de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
1: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
3: Sí, Mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions de hores i hores d'àudio en un moment.
1: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, té, a lo millor té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, de, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
3: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu, estan desorganitzades, i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir l'IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb l'IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
1: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
3: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb l'IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
1: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenir la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
3: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quina avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta, i la segona és la sobirania de dades. Ara en parlarà, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
1: Sí, no, realment el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
3: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
1: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a les IT, a empreses, a les grans empreses que tenen departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
3: Bé, no és exclusió de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
1: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom m'està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
3: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models de IA propis, molt interessant per les organitzacions.
1: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
3: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
1: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
3: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
1: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
3: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
1: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
3: Sí.
1: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
3: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
1: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
3: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
1: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, eh? Què estarem veient a finals d'any?
3: Ja sé que és bueno, difícil. És una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es decide calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè entre moltes cometes aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir, bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
1: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
3: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
1: Bueno, ara canvi tot el d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit i no. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
3: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
1: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
3: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
1: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat, et convidarem a més programes. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Un capítol més de l'Espai al Món és Digital amb els companys de la Xarxa Ràdio.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de serveis socials adoptarà la denominació de regidoria de drets socials, mentre que la d'educació, infància i família passarà a dir-se regidoria d'educació, infància i famílies. Finalment, la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 30 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del terratrèmol de Veneçuela. Sant Andreu de la Barca se suma a la campanya del Fons Català per ajudar les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. En parlarem avui amb Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de la doble campanya de donació de sang d'aquesta setmana a Sant Andreu de la Barca. De fet, el Banc de Sang fa una crida a donar sang abans de les vacances amb una doble campanya a la ciutat avui dimarts i aquest diumenge. Avui dimarts en el Teatre Núria Espert a la tarda i el diumenge haurà una unitat mòbil a l'Avinguda Constitució. També parlarem d'altres informacions. És aquest dissabte Sant Andreu de la Barca celebra l'acte central del Dia de l'Orgull. Una rua, sis artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull de Sant Andreu de la Barca, que ve carregat de novetats. Parlarem amb Gorka Pedrosa, que és membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de l'obertura del termini per demanar les subvencions al lloguer per a joves fins a 35 anys. Donarem totes les dades, unes sol·licituds que es poden presentar fins al dia 10 de juliol. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
2: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
2: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y
3: queremos... Osona, el Lluçanès, a la comarca del Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades

0: solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: I 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
4: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
2: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica, a partir doncs d'aquest dimecres, una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà, doncs, principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
5: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana

0: 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, buenos días. Gracias por recibirnos.
0: D'entrada, ¿com están ustedes anímicamente? Com es troben anímicament? Com estan?
1: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
0: ¿Cómo se han de canalizar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
1: A ver, esto es, dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros, lo que en primer lugar, agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo, y lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable. Nosotros, como plataforma, hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son 2 o 3 ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
0: Expliquem sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
1: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte de la, del país. Es una zona reducida en la zona del epicentro, que no se habla mucho. También hay daños, pero no, obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad es que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada, y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
0: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
1: Gràcies. Gràcies igualmente, y de verdad gràcies a Catalunya por todo lo que están haciendo por nosotros.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió. Perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre. És l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
0: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
4: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
5: Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
4: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
6: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
7: Hi ha un petit increment, però és el IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Si vulguin, podria ja fer comanda, i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
6: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si a vosaltres també us agrada saltar corda, escolteu aquest poema i mentre...

0: molta alegria.
1: Hola, em dic Paula Queralto Pichardo, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Saltant a corda, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada saltar a corda. Saltant a corda. A la una, la lluna cara de pruna. A les dues, les nines ja porten cues. A les tres, un got d'orxata ben fresc. A les quatre, el pagès ja ve de batre. A les cinc, quanta calor que tinc. A les sis, menjarem coca i pastís.
0: Moltíssimes gràcies, Paula, per escollir i recitar aquest poema. Ens han entrat moltes ganes de saltar i recitar les seves rimes. Fins al proper Embaladits. Adeu!
1: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
5: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
4: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
6: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías.

0: Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
1: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
3: Bon dia, Elena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
4: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no han hecho absolutamente nada.
5: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
6: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó un verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
3: Si aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin el proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
1: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès, i és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat a Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
0: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
1: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles en estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc. Explica'ns quina és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
8: Bon dia. Doncs el que ha passat, com deies, és això, que un autobús s'ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a 7:45 del matí i aquest autobús que sortia de l'estació d'autobusos ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix aquest autobús està aquí davant de la façana i el que hi ha hagut és almenys una trentena de ferits, com bé deies, 4 molt greus que han estat evacuats, ja 6 menys greus i la resta de ferits que, de fet, estan rebent les primeres atencions aquí mateix, a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit, tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, 4 d'ells molt greus que ja estan evacuats i aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes que ha pogut provocar aquest accident d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat davant de la façana de la Diputació deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, us ho anirem explicant.
1: Per descomptat, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana, al Maresme.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Dos minuts els que passen ara mateix de 9:15. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
1: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marianne Moró, que és directora general d'Apertur. Senyora Moró, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, bon dia.
1: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
10: Bé, nosaltres, en primer lloc, lamentem, no, la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi, i després perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no?, amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
1: Avui, fa un any, senyora Moró, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apertur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
10: Bé, Apertur, que des del primer moment ja va advertir, no, de que aquesta norma tenia una condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat el Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè, d'alguna manera, tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi havia una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals, doncs, ens han donat la raó.
1: Marianne Moró, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
11: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
12: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat, no? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha bolcat i la resposta se sent molt positiva.
11: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
13: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
14: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea, pues, també, pues, posar el meu granet de sorra, no?
15: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
11: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
1: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
16: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juan y Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
18: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
17: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
18: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
17: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Egim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Corey Walden.
16: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
19: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
8: Doncs el que deies, 35 ferits, sí que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles han estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
19: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directe. Avui en el Via Directe repassarem les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Un mes de juny que el començàvem el dia 1 amb una notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca. La santandreuenca Irene Tena arrasava els Premis Max. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina, coreògrafa santandreuenca, acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
2: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
2: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
2: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés, i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
2: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb 3 premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
2: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: Les paraules de la ballarina coreògrafa Irene Tena aconseguia 3 premis Max, tota una fita important, aconseguir 3 premis Max, sobretot en la modalitat de dansa. La vam poder entrevistar i ens va donar la seva valoració. I el dia 4 de juny coneixíem la notícia que la Guàrdia Civil desmantellava una xarxa de tràfic de haixís i cocaïna a Sant Andreu de la Barca amb 8 detinguts.

La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir

0: de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada. El dia 4 de juny a Ràdio Sant Andreu parlàvem de que Sant Andreu de la Barca oferiria a l'estiu més de 2.200 places, una vintena de casals, campus i activitats també per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Aquell mateix dia també anunciàvem la reparació del paviment davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat per millorar la seguretat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansen, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar. Però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
1: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros. I el dia 5 de juny es celebrava una nova edició del mercat de segona mà i d'intercanvi. En aquesta ocasió es va fer durant tot el dia a la plaça Federico García Lorca.
2: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca ha estat escenari d'una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure hàbits de consum més sostenibles i donar una segona vida a objectes que encara poden ser útils. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha remarcat que el mercat coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient i que això fa que l'esdeveniment adquireixi un simbolisme especial.
3: Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el

0: mercat de segona mà que hem impulsat des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Medi Ambient concretament, adquireix un simbolisme especial. Representa per nosaltres una manera tangible de transformar els nostres hàbits de consum cap a un model més responsable, col·laboratiu i sostenible. No només és un espai d'intercanvi d'objectes, sinó que és un punt de trobada comunitari que posa en valor allò que ja existeix i allarga la vida dels productes que ja no necessitem, però hi ha altres persones que els poden reutilitzar. Per això que reutilitzar en lloc de comprar té beneficis ambientals clars. Redueix la generació de residus, evita la sobreproducció i el consum dels recursos naturals que són cada cop més escassos i sobretot disminueix les emissions associades a la fabricació i al transport dels nous productes que s'hagin de fabricar. Cada objecte que reutilitzem és un petit pas cap a una economia circular on els materials pues, es mantenen en ús el màxim de temps possible. Allò que jo no necessito, una altra persona li pot anar a la mar de bé.
1: Mònica Julià ha fet una valoració molt positiva d'aquest mercat de segona mà.
0: I la bona acollida d'aquest tipus de mercats entre la ciutadania pues, no és casual. Respon a una doble motivació. D'una banda, tenim l'interès creixent per adoptar pràctiques cada cop més sostenibles i, d'altra banda, el valor econòmic i social que ofereixen. Oi? Permeten accedir a productes a preus assequibles, fomenten la solidaritat, el reciclatge i el sentit de comunitat, ja que es fa entre persones particulars i associacions sense ànim de lucre i generen una experiència molt positiva, propera i participativa, no? Que va més enllà d'una simple compra de productes. En definitiva, penso que aquests espais funcionen molt bé perquè connecten amb valors que cada vegada estan més compartits entre la ciutadania, oi? La sostenibilitat, un consum responsable i de cooperació. I sobretot demostren que petites accions col·lectives poden tenir un gran impacte.
1: D'altra banda, Rosa Maria Asencio, tècnica del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha afirmat que els productes que més s'han venut durant la jornada han estat els tèxtils.
2: Doncs l'objectiu principal és la prevenció de residus, que vol dir no produir aquell residu. És a dir, reutilitzar-lo perquè, millor dit, ja no produir-lo perquè una persona utilitza quelcom que tu ja has utilitzat i així no ho llences i no es produeix, no t'has de plantejar quin és el tractament que s'ha de donar en aquest residu, que sent un residu de roba porta molts problemes per la seva eliminació. O sigui, la roba realment és un residu que és molt difícil de tractar.
3: En un context on la gent cada vegada consumim més productes de tot tipus, de tota mena, per què és important apostar per la reutilització?
2: Bé, jo crec que sí que és veritat que el consum augmenta, però jo crec, o pel que vaig veient, no aquí en l'àmbit del treball, sinó en general, les mateixes plataformes que hi ha per venda de segona mà, a les xarxes socials i tot això, jo crec que en aquest sentit estem millorant i, a més, el fet de tenir, per exemple, roba de segona mà ja no és com abans, que era quelcom que algú feia si ho necessitava o gairebé d'amagat. Jo crec que ara la gent doncs, comprem roba de segona mà amb total normalitat i sense tenir cap prejudici de res. Vull dir, que és quelcom que interessa. Vull dir que sí que és veritat que és una mica paradògic, no? Que hem augmentat en el consum, segurament, no tinc les dades, però també és veritat que hi ha molta venda de segona mà.
4: Celebració el dia 15 de juny del 2026 del mercat de segona mà i d'intercanvi. Va ser durant tota la jornada del divendres, dia 5 de juny. I el dissabte 6 de juny es realitzava la festa de cloenda del passaport Edonauta. Es celebrava al Parc Central. El passaport Edonauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
5: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del Passaporte d'Unauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs, ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs, hi haurà una petita sorpresa més, no? com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
4: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
5: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, Cessa Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs, treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa i, per tant, doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
4: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport d'Edonauta, quina valoració en feu?
6: Bueno, la valoració sempre és positiva perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda i, per tant, estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no? I que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Edonauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el Passaport Edonauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
4: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest Passaport Edonauta ja es coneix?
6: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
4: Però sempre es vol més, no?
6: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim com si diguéssim guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
4: Sí, que del Passaport Edonauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
6: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
4: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
6: I cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals... també aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories, per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
4: I repassant les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu, el dia 6 de juny anunciàvem la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca, un avantprojecte amb un pressupost de 2,3 milions d'euros. L'alcalde Marc Giribet atenia a Ràdio Sant Andreu per explicar aquest projecte, que posteriorment va ser presentat en el Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs ja sigui una realitat pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juny també es va presentar el nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Parlàvem amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. Era concretament el dia 9 de juny. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt, molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. El mes de juny van continuar les vagues del personal docent i el dia 10 de juny la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es plantava. Les escoles anunciaven de que no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
0: El 10 de juny coneixíem el projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou parc central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el parc central. Un parc central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un parc central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos, usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat, en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa del més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot. Crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
0: La presentació del projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca i una altra activitat important del mes de juny va ser la celebració de la Fira del Vi del Vermut, novena edició de la Fira del Vi i tercera del Vermut. Al llarg de tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi, activitats que van arrencar el dia 8 de juny i van finalitzar el dia 14 amb la celebració de la Fira del Vermut.
7: Soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
7: Són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix a tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol.
7: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de la gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
7: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
7: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
7: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
8: Soc la Mercè del celler Collbaix de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
8: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
8: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I han fet aquest any la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
8: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
8: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
9: I a més una DO històrica, eh?
8: També, per moltes vessants, sí.
0: Coll Baix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
10: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc el distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet, mandó i sumó.
0: A DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, bueno, som molt a prop d'aquí, estem a costa de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
10: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vull, doncs, tastar, doncs, vins a la DO Pla de Bages, i que, bueno, puguin començar a tastar vins de...
0: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
10: D'aquests tres vins?
0: Sí.
10: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per la gent jove, per la gent gran, però són vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit fa, és la zona de Gasor, i és un vi molt fresc, amb poca elevació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festens de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn. Per la qualitat que té, a més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Tota la informació sobre la celebració de la Fira del Vi i del Vermut disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Repassant les informacions més destacades del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, des de Ràdio Sant Andreu, i el dia 17 de juny l'alcalde Marc Giribet feia balanç dels 3 anys de mandat i exposava a la Biblioteca Aigües Toses els principals projectes que han de transformar la ciutat en els propers anys. L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la Biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
11: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
11: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? I llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
11: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres. Hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també estan dins d'un altre projecte, que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
11: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà a la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. seria entre un viver d'empreses més que un coworking?
11: És exacte, és més que un coworking, ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat, serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
0: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
11: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, Hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canviï, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims, ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat, les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
0: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
11: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys, doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
0: El mes de juny també vam realitzar, doncs, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet, una entrevista que va girar al voltant de tots aquests projectes que va anunciar a la conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses el passat 17 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el 18 de juny es celebrava la Junta Local de Seguretat, que confirmava que els delictes a Sant Andreu de la Barca disminuïen gairebé un 10% en el darrer any.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem en una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anella de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliar

0: posat o s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
1: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, a més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
0: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant, conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats. Les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
1: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres cossos policials.
0: Per mi l'anella de seguretat és un d'aquests elements que ens permet tenir molt més ulls a la ciutat. És un element que fa identificacions automàtiques, per exemple, de matrícules que poden tenir associats a algun tipus de delicte. És un sistema policial col·laboratiu, per tant, altres policies locals també nodreixen aquest sistema de seguretat i jo crec que és un sistema de seguretat, bueno, crec no, s'ha demostrat que actua a èxit. Per tant, davant d'una alerta que aquest sistema fa saltar a la policia local, actuem a èxit i s'han produït detencions, hem evitat in situ furs, per exemple, de catalitzadors, i és una manera també d'ampliar, diguéssim, aquests ulls a tota la ciutat per poder actuar davant de fets delictius.
1: Pel que fa a l'anella de seguretat, l'alcalde Marc Girivet també ha recordat que aquestes càmeres de videovigilància i l'anella de seguretat també està coordinada amb d'altres poblacions pròximes a la ciutat.
0: Ja l'estem fent, ja és una coordinació efectiva. Corbera de Llobregat, compartim els lectors, compartim certs lectors que fan frontera als nostres municipis. Els Mossos d'Esquadra ens fa requeriments per poder accedir a les imatges de les nostres videocàmeres. També ho ha fet Guàrdia Civil i jo crec que fruit, per exemple, d'una detecció de l'anella de seguretat a la Festa Major de l'any anterior i una investigació a llarg termini s'han pogut produir 8 detinguts en una petita xarxa que distribuïa droga a la nostra ciutat, però que la droga evidentment venia de fora.
1: La Junta Local de Seguretat també ha servit per posar sobre la taula un dels projectes estratègics del mandat, la construcció de la nova comissaria de la policia local, ja aprovada en el ple municipal. El nou equipament permetrà doblar l'espai actual destinat al cos policial i millorar tant les condicions de treball dels agents com l'atenció ciutadana. I parlant de seguretat, el dia 19 de juny, un divendres, la coronel Cristina Moreno assumia el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona i reivindicant el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girivet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya ha estat que ha donat inici

0: al acta.
1: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!
0: L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
2: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia, y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona, ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos tener los oficiales de la Guardia Civil. Hoy hace 7 meses y 19 días que asumí el mando de la Comandancia de Barcelona y el día de hoy me regala una gran oportunidad para contarles quién soy, de dónde vengo y compartir con ustedes unas reflexiones personales de lo que está significando mi llegada a Barcelona.
0: Una part important del discurs de la coronel Cristina Moreno ha estat dedicada als seus orígens. Filla d'un sergent primer de la Guàrdia Civil, Moreno ha relatat el seu desig de formar part del cos a remuntar des de la infantesa.
2: No recuerdo el día que decidí ser Guàrdia Civil. Supongo que porque desde niña, desde que nací, soñé con el tricornio. Sin embargo, sí recuerdo la mirada de mi padre cuando siendo muy niña le decía que yo quería ser como él. Los ojos de aquel sargento primero me devolvían una respuesta que la cabeza de esa niña de 12 años no entendía. Hija mía, las niñas no podéis ser guardias civiles. Y es que en los años 80 así era. Y así fue hasta que con 14 años y ya en el instituto, mi padre, aquel sargento del cuerpo, un día me contó que en España las mujeres ya podíamos ser militares y guardias civiles. Durante los siguientes 4 años de mi vida se redujo a una habitación, a los libros y a forrar las paredes con los recortes de prensa y con las fotografías de todas aquellas primeras mujeres militares. A la prueba de selectividad le siguió un año de preparación en la Academia San Fernando en Madrid, no sin ciertas dificultades económicas en mi casa, porque entonces mis padres pagaban cada mes 33.000 pesetas para que yo pudiera ir a esa academia. Una cantidad que mermaba considerablemente el único y escaso, sueldo que entraba en un hogar con 5 miembros. El día 1 de septiembre de 1993, con 19 años, ingresaba por fin en la Academia General Militar. Por cierto, en la última plaza ofertada aquel año para el cuerpo. Les aseguro que nunca antes nadie fue tan feliz de ser el último en algo.
0: Al llarg de la seva intervenció, la nova responsable de la comandància ha repassat les principals etapes de la seva carrera professional. Va iniciar la seva trajectòria a Galícia, al comandament del lloc principal d'Oleiros Cambri. Posteriorment va treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
2: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones, durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia al Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
0: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
2: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà.
0: Les paraules de la coronel Cristina Moreno, que el 19 de juny assumia el comandament de la Guàrdia Civil a Barcelona i de la comandància de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a Ràdio Sant Andreu, al mes de juny, també vam parlar de la revetlla de Sant Joan, vam parlar dels consells per una revetlla segura i també vam parlar de la tradició de la bruixa del senyor Arnau, com no, també vam parlar de la tradició de les coques i també de la venda de petards. El juny també es va celebrar el ple municipal, va ser concretament el dia 25 de juny, l'audiència pública i el ple municipal que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i aquesta és la crònica del ple. El El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, En Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regions i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
4: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
5: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. O sigui, i a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa. Perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
6: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
7: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública como hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, pues aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
8: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Alcarrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia, y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
9: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el mes de juny s'han realitzat diferents activitats i actes al voltant del Dia de l'Orgull. De fet, a Ràdio Sant Andreu es va realitzar també un programa especial amb motiu del Dia de l'Orgull, protagonitzat per jugadors de l'equip Genuïns de Sant Andreu de la Barca. També s'ha realitzat la campanya als comerços locals mitjançant la campanya de comerços LGTBI Friendly, amb la col·laboració entre l'Ajuntament i també l'ACSAP. De fet, l'agrupació de joves inaugurava a la Biblioteca Aigüestoses el dia 25 de juny una exposició anomenada Desviars, una exposició d'art LGTBI a Cua Plus. I al mes de juny també s'ha presentat una campanya de civisme, la campanya Respectar no costa. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
10: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
10: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
10: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
10: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
10: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
10: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
11: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se a conscienciar també de la importància que té, pues, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, pues, el que ja ha dit l'alcalde, pues, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
11: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
11: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malalla, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
11: i
0: una responsabilitat.
11: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
12: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
11: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
12: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
11: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi, i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les mini deixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
12: Finalment, quin missatge voldria donar?
11: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
12: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. I pel que fa al temps, el mes de juny ha estat molt calorós, més de 10 dies on les temperatures no van baixar dels 35 graus, segons dades del nostre home del temps, de Carlos Lara, de Meteosat. Un juny molt calorós que va marcar la informació meteorològica, que també es vam fer ressò a través de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
12: El mes de juny també s'ha anunciat un dels concerts de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la cantant Xenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: amb la música de Chenoa posem punt i final del resum dels principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Tota la informació i molta més ampliada a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també les xarxes socials de Facebook, X, Instagram de Ràdio Sant Andreu i, com no, a través del grup de WhatsApp, on podreu rebre totes les informacions de l'emissora municipal.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
2: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
4: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
2: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
4: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
2: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
4: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
2: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
4: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Em recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
2: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
4: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera. Podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
2: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada el retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritme millor tan festivaler.

0: Dedicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes tres dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
1: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
1: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
1: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però és vera que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
1: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era la casa nostra.
1: Exacte. Què en queda ara que parlaves de les illes? Què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altra com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat, no? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem

0: era, no, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo, hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com... la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
1: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
0: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? A París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar-ho en un altre lloc, a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan, no? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com vaig a aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
1: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
0: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, què significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme, i si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig, és a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera, al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua, i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre, no? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
1: De fet, em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
0: Sí, això és una frase que diu el José Mansilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si comencéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
1: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
0: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permesa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir, és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
1: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves el lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
0: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar cap a un pare i mon mare perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, penso, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per que nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar, crec que el 2004, fa més de 20 anys. Com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam menjar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa, fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè t'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
3: Sí, els valors, alguns valors de sempre són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com xamfrà, en un barri com el Raval?
3: Bé, xamfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això xamfrà, òbviament té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
3: Absolutament. A xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que a xamfrà un no entra amb la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements No, no passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. L'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
3: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
4: Tu, boja!
5: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
4: Puta!
5: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
4: La que tot ho xerra!
5: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu, en tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
4: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, pues, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de d'això, no?, de, tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica o sigui, intentar fer una mica la reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combina aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara, vull dir, jo crec que una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 1 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'incendi que es va produir aquest dimarts a la nit a les instal·lacions de l'empresa L'Almirall a Sant Andreu de la Barca. Un incendi va afectar una nau d'Almirall i va obligar a evacuar tota la plantilla del torn de nit. Parlarem d'aquest succés. Avui també parlarem del Parc de la Solana, ja que l'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un espai de referència de la xarxa metropolitana. Aquest dimarts ha realitzat una visita d'obres on ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme Joan Jansana, a més del coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Borda Nove, que ha destacat que el Parc de la Solana és un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana a la xarxa de parcs. També ha qualificat el Parc de la Solana com un dels parcs de referència del conjunt de xarxa de parcs de l'AMB. Avui també parlarem d'esports, ja que l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol, el seu 51è festival. Comencem.

0: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9 i 49 minuts del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia emmagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla Seccat, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11 i 40 minuts de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual doncs, s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és a més a més de davant de, del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt de que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions.

0: La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal, Sandra Palacios, han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
1: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades, i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no les podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
0: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan, què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
1: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
0: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, com funciona?
1: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina. Sí.
0: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
1: Bueno, ho portem fent des de sempre. Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu, però després doncs van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs millor pas de casa.
0: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada, que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
2: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i psicològicament el que és la ment hem de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
0: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
1: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat integratiu.

0: les piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixos és que si no, no arriben. I llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal. I aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat, és complicat.
1: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
0: Bueno, doncs fem molts números, i perquè al final tot s'encareix, intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal, i és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
1: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta qui el practica?
0: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, és atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
1: M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
0: Bueno, objectius, pues, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'Institut està arreglant una de les 2 pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim als grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell, sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. i ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig. Seria una opció.
2: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs, muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però ho disfruten més amb companys i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem...
1: portar-ho a la ciutat.
2: Exacte, exacte. Mm-hmm.
1: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
0: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats i és molt bonic de veure.
1: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
3: L'associació de patinatge de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è festival. Recordem que aquest dissabte, també a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, hi s'iniciarà la Rua de l'Orgull LGTBI a la plaça Federico García Lorca per després traslladar-se a la resta d'activitats a l'esplanada del Mercat Setmanal.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por nuestros terremotos, que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
3: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
5: Esta campanya la que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
3: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
5: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
3: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: És dimecres, dia 1 de juliol, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'incendi que es va produir aquest dimarts a la nit a les instal·lacions de l'empresa L'Almirall a Sant Andreu de la Barca. Un incendi va afectar una nau d'Almirall i va obligar a evacuar tota la plantilla del torn de nit. Parlarem d'aquest succés. Avui també parlarem del Parc de la Solana, ja que l'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un espai de referència de la xarxa metropolitana. Aquest dimarts s'ha realitzat una visita d'obres on ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme Joan Jansana, a més del coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'EMB, Jordi Borda Nove, que ha destacat que el Parc de la Solana és un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana a la xarxa de parcs. També ha qualificat el Parc de la Solana com un dels parcs de referència del conjunt de xarxa de parcs de l'EMB. Avui també parlarem d'esports, ja que l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol, el seu 51è festival. Comencem.

0: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia emmagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla Seccat, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual doncs, s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és a més, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. A Ràdio Sant Andreu, l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest 4 de juliol el seu 51è festival. Tot seguit en parlem. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
5: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal, Sandra Palacios, han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
6: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades. I vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir, no els podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
5: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan, què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
6: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
5: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, com funciona?
6: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per... Intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Uh-huh. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí.
7: Sí.
6: Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, porten roba com de ballarina. Sí.
5: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a l'ISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
6: Bueno, ho portem fent des de sempre. Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu, però després doncs van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs millor pas de casa.
5: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada, que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
8: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment hem de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de, bueno, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
5: Uh-huh. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
6: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis, llavors dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia, llavors...
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, competeixen tots junts, o sigui, és com primera divisió i segona, tots junts, i clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat, és complicat.
5: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
6: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
5: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
6: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé. Uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh, perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
5: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
6: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'Institut està arreglant una de les 2 pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè patinatge ara hi ha moltes modalitats, hi ha la modalitat de show, que és molt xula i a més és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè ostres, tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
8: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs, muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
6: ho disfruten més
8: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem...
5: portar-ho a la ciutat.
8: Exacte, exacte.
5: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte. Per què no se'l poden perdre?
6: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. Molta gent no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. O sigui, són balls molt, molt treballats i és molt bonic a veure.
5: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al Complex Esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
0: L'Associació de Patinatge de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è festival. Recordem que aquest dissabte, també a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, hi s'iniciarà la Rua de l'Orgull LGTBI a la plaça Federico García Lorca per després traslladar-se a la resta d'activitats a l'esplanada del Mercat Setmanal.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
0: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
7: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
7: És molt important recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andreu de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa de la Casal de la Gent Gran María Aurelia Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM, o si lo prefieres, en formato digital, en www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llega a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones de que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe a infancia, a Inma contándonos una historia de nuestro pueblo con aire de leyenda y a Yolanda, que nos enseñará cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, poesía, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José Luis y Luisa. Arrancamos a turno. Y ahora os dejo con un tema de Jarabe de Palo, La Flaca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilarcabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguin fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra el 1912. Perquè, o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals...
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, perquè no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no?, i aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de tardar pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que era el menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, us guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1000.

0: lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen encara imponents les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
0: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost, de fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels tres originals, que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Savinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i, si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és

0: considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i República!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sindes.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
3: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona a bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb el tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió i és una experiència que també és interessant de conèixer Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurab, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurab és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

doncs acabem aquí. No tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
3: No, personatge.
2: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
3: També,
2: eh?
3: Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
2: El seu suc li van treure, i tant.
3: Això mateix. Doncs
2: I
3: no.
2: D'on t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
3: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes
2: sí?
3: en Ramon Gené?
2: Uh-huh.
3: A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
2: Ah?
3: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
2: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
3: Clar, doncs ell deia això, no?, que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
2: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
3: Clar, vas passar, li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs, com aquesta cosa de pensar... Bueno, l'hem d'omplir, no?
2: I
3: aquest
2: tant.
3: Buit.
2: Doncs anem a omplir aquest buit.
3: I vinga, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
2: Farem safareig?
3: Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que en parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
2: Què vols dir amb això?
3: O sigui, que era qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi, o sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
2: Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim
3: sí.
2: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això
2: mica?
3: Mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte. I si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè clar, en aquella època, la música era per agradar, no? I era clar...
2: Sempre cap a fora, no?
3: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I en aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè és una persona ben carismàtica, eh?
2: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
3: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Sense pèls a la llengua.
3: No.
2: M'encanta aquest refrany.
3: Doncs res, era tot ell, era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh? Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
2: Comencem pel principi,
3: tant. Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
2: Una hora? Tenim
3: no.
2: el dia?
3: resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
2: No.
3: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
2: Ja el mostrava també, eh?
3: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs clar, el volia col·locar perquè així, doncs, tingués una bona qualitat de vida.
2: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viurà bé, no?
3: I en Beethoven doncs, va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè, clar, el pare coneixia en Mozart i en Mozart feia això. Era artista de l'aristocràcia i era una persona molt amable i tot el que feia era per complaer doncs, a la gent que l'escoltava, la noblesa, no? I deia, doncs, el meu nen també. Però, en Beethoven...
2: Tenia caràcter.
3: Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, ai, ai, no, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, perquè tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents, els senyorets.
2: No, no anava a les ordres del que manava, no?
3: No, no va encaixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo o pot ser molt dolent, depenent del moment. Ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't en aquella
2: època. Almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
3: sí, no va ser el cas, però... doncs sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu? Fer els... Ai, ara no sé la paraula. Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
2: Un cara a cara, un...
3: Sí, i llavors s'encarà...
2: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
3: Sí, i llavors provocava dols musicals, saps? El dol, uh-huh. el duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
2: I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
3: exacte.
2: No?
3: I, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixar guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven... que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi que un dia el món en parlarà d'ell.
2: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
3: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i en Beethoven el que va fer és estudiar molt, molt, molt, molt i practicar molt, molt, molt, molt. El que tenia era molt bona tècnica i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... t'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
2: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, eh? Perquè les coses surten rodones.
3: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls encarava, no?
2: Què m'has d'explicar tu a mi,
3: sí,
2: no?
3: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
2: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
3: Ha de ser difícil.
2: Ha de ser molt difícil, sí.
3: Sí, ha de ser molt...
2: Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
3: Ah, jo he pensat... No, sí que és difícil.
2: Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
3: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
2: O sigui, atreia la gent també,
3: això,
2: no?
3: O sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
2: parlem
3: tenia...
2: clar.
3: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, entès aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final és un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i en aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
2: Uf, que du això per un músic.
3: I per ell, que a més a més,
2: ell...
3: amb el caràcter que tenia, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell, com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sord, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho, perquè llavors, clar, sabia que seria que acabava tot...
2: Ai, 28 anys, és molt jove,
3: És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes en els seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió, i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
2: Ho va fer,
3: i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
2: L'escoltem.

0: Com a artista, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que amb 5, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, què sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: Un bon homenatge, el deixarem per aquí sota.
1: Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: Imagina't poder... composar, però no escoltant, al seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord. Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'explico una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, no? Doncs és la mostra. Doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat experta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no?, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, superemocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix. Tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és, fixa't a la confiança que ell tenia, que sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, en Beethoven, doncs,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra... jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
0: Sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et falla una cosa, doncs que potencies una altra.
0: És que és així.
1: No? Com ho veus?
0: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
1: Pues sí.
0: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
1: I que sempre tenim més del que ens pensem, eh?
0: I tant.
1: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, no, no, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bé, va, ens
0: anem... seguim endavant, doncs.
1: Que ens posem tontetes. Ai, has tret la música de fons, i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
0: ha quedat molt bé.
1: Clar, queda així com més.
0: L'he fos quan tocava jo també, eh? S'ha estat aquí l'oïda atenta, jo.
1: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven, tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia en un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
0: Ai, ara per desordenat.
1: Bueno, primera perquè feia molt de soroll. Com que ell no hi sentia...
0: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
1: Clar, tocava el piano qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir. Però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que estirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
0: Quan
1: estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda, i tota per sobre. Ai. I llavors es despertava i ja començava, continuava composant.
0: Allò que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
1: Doncs,
0: ella amb el cubell d'aigua directe, eh?
1: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns i em passava, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui, que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
0: Gallera d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
1: Ben freda. Sí, sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
0: Genis,
1: de casa.
0: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
1: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
0: En sèrio? Més de 70 vegades?
1: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
0: Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
1: Sí, sí, perquè l'acabaven expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien dir, ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
0: Però al final era un erudit, no?
1: Sí, però clar, si...
0: Molestes, està
1: clar. Sí, a veure si el comportament no és
0: correcte. Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
1: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
0: Vinga.
1: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
0: Què?
1: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
0: És dels meus!
1: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia. Una a una, eh? Sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre comptava els grans, no?
0: Sí.
1: Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
0: Era el mindfulness del moment, no? Comptar els grams de cafè.
1: Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
0: Ara
1: i...
0: justament que no feia soroll, home.
1: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
0: Sí, clar.
1: Doncs mira, això tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va dir, va deixar escrit que els 60 grans de cafè com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, té molta, és molt maco això. Era un home caòtic amb tot, però... dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
0: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no, i a l'inversa.
1: Sí.
0: Però dius, ah, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
1: Sí.
0: No, no fos cas, eh? Perdona, cull el mitjó de terra, no?
1: Sí, és veritat.
0: Cadascú té les seves manies.
1: Cadascú, sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
0: Has de poder trobar aquell mitjó al mig d'aquell barrull,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, aquí, en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
0: Sí, tant.
1: Ja. Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar, tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
0: Una mica de toc, eh? Tenia una mica de toc.
1: En aquell moment no deia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
0: Carai!
1: Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
0: Ah.
1: Tenia converses amb el seu barret. I com no s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
0: Aquest contacte amb la natura,
1: sí.
0: Home, a tots ens va bé, eh? Un banyet de mar, una caminada pel bosc, sempre inspira, eh?
1: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
0: Ai!
1: L'himne de l'alegria, fem la part final.
0: Vinga, va!
1: Va!

0: L'himne de l'alegria és l'única cançó que sé tocar en piano i en flauta.
1: Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment, jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La no. Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys en un dels pisos.
2: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, borra... Buditatxava, feia de tot, perquè, o sigui, aquí és on vam veure que la genialitat de Beethoven no era espontània, era entrenada, el que sempre diem.
0: Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
1: Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... era orgànic, era sobrenatural, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia. Doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament i bé com un artesà.
0: El punt de toc, per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé, no?
1: Sí, sí, per tant va ser molta, molta feina. Doncs aquí també, dèiem, sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai, mai, mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar. I llavors el que feien era complaure, doncs ell va dir que no, no, no, no. I aquí hi ha una anècdota que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic i estaven passejant per uns jardins i llavors va passar algú de la noblesa,
0: sí.
1: No? I el seu company doncs és com que va fer reverència i va saludar. I un Beethoven va dir, no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble... que va parar a saludar en Beethoven.
0: Ah!
1: Clar, i dius, mira! I en Beethoven li va dir...
0: Ho veus com jo estava per sobre?
1: Sí, sí, sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis. No? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
0: I és una gran frase, eh?
1: I és una gran frase. Doncs mira...
0: Ens agrada l'anècdota.
1: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
0: Doncs a treballar, som-hi.
1: Vinga.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
1: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
0: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí. Et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
1: 60 càpsules, no?
0: Mamma mia, com el Correcaminos.
1: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació. I si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons...
0: Que vulgueu.
1: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
0: No passa res.
1: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase com el rosari, saps?
0: Sí.
1: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't o de dir avui tindré un bon dia... Avui faré això, aniré...
0: Mentre agafem una boleta, diem una frase. Una segona boleta, una altra intenció,
1: sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú. I és com anar prenent consciència del moment. I és com un ritual ben xulo. Jo no l'he fet, l'haig de fer.
0: És mindfulness total. Estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
1: I pensem en Beethoven.
0: Home, i tant. Saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria bé, no?
1: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5... i comptar 60...
0: Tan,
1: verás, si plàtic,
0: doncs, Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez.
1: Roser Martínez, creativitat.
0: A Instagram.
1: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot. Vinga.
0: Ens encanta. Adéu.
1: Gràcies, adéu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directe. Avui en el Via Directe en repassarem les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Un mes de juny que el començàvem el dia 1 amb una notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca. La santandreuenca Irene Tena arrasava els Premis Max. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
2: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
2: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
2: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no?, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
2: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Benidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Benidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
2: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No. Conèixer a tot l'equip de la peça.
1: Les paraules de la ballarina coreògrafa Irene Tena aconseguia tres premis Max, tota una fita important, aconseguir tres premis Max, sobretot en la modalitat de dansa. La vam poder entrevistar i ens va donar la seva valoració. I el dia 4 de juny coneixíem la notícia que la Guàrdia Civil desmantellava una xarxa de tràfic de haixís i cocaïna a Sant Andreu de la Barca amb 8 detinguts.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada. El dia 4 de juny a Ràdio Sant Andreu parlàvem de que Sant Andreu de la Barca oferiria a l'estiu més de 2.200 places a una vintena de casals, campus i activitats també per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Aquell mateix dia també anunciàvem la reparació del paviment davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat per millorar la seguretat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap

0: per canvi. En aquesta ocasió es va fer durant tot el dia a la plaça Federico García Lorca.
1: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca ha estat escenari d'una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure hàbits de consum més sostenibles i donar una segona vida a objectes que encara poden ser útils. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha remarcat que el mercat coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient i que això fa que l'esdeveniment adquireixi un simbolisme especial.
2: Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el Mercat de Segona Mà que hem impulsat des de l'Ajuntament, des de la regidoria de Medi Ambient concretament, adquireix un simbolisme especial. Representa per nosaltres una manera tangible de transformar els nostres hàbits de consum cap a un model més responsable, col·laboratiu i sostenible. No només és un espai d'intercanvi d'objectes, sinó que és un punt de trobada comunitari que posa en valor allò que ja existeix i allarga la vida dels productes que ja no necessitem, però hi ha altres persones que els poden reutilitzar. Per això que reutilitzar en lloc de comprar té beneficis ambientals clars. Redueix la generació de residus, evita la sobreproducció i el consum dels recursos naturals que són cada cop més escassos i sobretot disminueix les emissions associades a la fabricació i al transport dels nous productes que s'hagin de fabricar. Cada objecte que reutilitzem és un petit pas cap a una economia circular on els materials pues, es mantenen en ús el màxim de temps possible. Allò que jo no necessito, una altra persona li pot anar a la mar de bé.
1: Mònica Julià ha fet una valoració molt positiva d'aquest mercat de segona mà.
2: I la bona acollida d'aquest tipus de mercats entre la ciutadania pues, no és casual, respon a una doble motivació. D'una banda, tenim l'interès creixent per adoptar pràctiques cada cop més sostenibles i, d'altra banda, el valor econòmic i social que ofereixen. Oi? Permeten accedir a productes a preus assequibles, fomenten la solidaritat, el reciclatge i el sentit de comunitat, ja que es fa entre persones particulars i associacions sense ànim de lucre i generen una experiència molt positiva, propera i participativa, no? Que va més enllà d'una simple compra de productes. En definitiva, penso que aquests espais funcionen molt bé perquè connecten amb valors que cada vegada estan més compartits entre la ciutadania, oi? La sostenibilitat, un consum responsable i de cooperació. I sobretot demostren que petites accions col·lectives poden tenir un gran impacte.
1: D'altra banda, Rosa Maria Asencio, tècnica del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha afirmat que els productes que més s'han venut durant la jornada han estat els tèxtils.
3: Doncs l'objectiu principal és la prevenció de residus, que vol dir no produir aquell residu. És a dir, reutilitzar-lo perquè, millor dit, ja no produir-lo perquè una persona utilitza quelcom que tu ja has utilitzat i així no ho llences i no es produeix, no t'has de plantejar quin és el tractament que s'ha de donar en aquest residu, que sent un residu de roba porta molts problemes per la seva eliminació. O sigui, la roba realment és un residu que és molt difícil de tractar.
1: En un context on la gent cada vegada consumim més productes de tot tipus, de tota mena, per què és important apostar per la reutilització?
3: Bé, jo crec que sí que és veritat que el consum augmenta, però jo crec, o pel que vaig veient, no aquí en l'àmbit del treball, sinó en general, les mateixes plataformes que hi ha per venda de segona mà, a les xarxes socials i tot això, jo crec que en aquest sentit estem millorant i, a més, el fet de tenir, per exemple, roba de segona mà ja no és com abans, que era quelcom que algú feia si ho necessitava o gairebé d'amagat. Jo crec que ara la gent doncs, comprem roba de segona mà amb total normalitat i sense tenir cap prejudici de res. Vull dir, que és quelcom que interessa. Vull dir que sí que és veritat que és una mica paradògic, no? Que hem augmentat en el consum, segurament, no tinc les dades, però també és veritat que hi ha molta venda de segona mà.
0: Celebració el dia 5 de juny del 2026 del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi. Va ser durant tota la jornada del divendres, dia 5 de juny. I el dissabte 6 de juny es realitzava la festa de cloenda del passaport Edonauta. Es celebrava al Parc Central. El Passaport Aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa.

0: Que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
1: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del Passaport Edonauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no?, com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
0: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
1: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa, i per tant doncs és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
0: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport d'Edonauta, quina valoració en feu?
2: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no?, i que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Edonauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el Passaport Edonauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
0: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest Passaport Edonauta ja es coneix?
2: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
0: Però sempre es vol més, no?
2: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim com si diguéssim guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé, perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no?, diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
0: Sí, que del Passaport Edonauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
2: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
0: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
2: Cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, Cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el Fora Escola.
0: I repassant les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu, el dia 6 de juny anunciàvem la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca, un avantprojecte amb un pressupost de 2,3 milions d'euros. L'alcalde Marc Giribet atenia a Ràdio Sant Andreu per explicar aquest projecte, que posteriorment va ser presentat en el Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club de l'Atisme Santa de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, combina dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. També s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt d'amperxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juny també es va presentar el nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Parlàvem amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. Era concretament el dia 9 de juny. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem. I per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. El mes de juny van continuar les vagues del personal docent i el dia 10 de juny la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es plantava. Les escoles anunciaven de que no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
0: El 10 de juny coneixíem el projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un parc central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un parc central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts seus més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos, usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor, sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
0: La presentació del projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca i una altra activitat important del mes de juny va ser la celebració de la Fira del Vi del Vermut, novena edició de la Fira del Vi i tercera del Vermut. Al llarg de tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi, activitats que van arrencar el dia 8 de juny i van finalitzar el dia 14 amb la celebració de la Fira del Vermut.
7: Soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
7: Són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol.
7: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vols prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
7: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
7: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
7: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
8: Soc la Mercè del celler Collbaix, de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
8: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que és, la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
8: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I el fet aquest any, la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
8: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
8: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
9: I a més una DO històrica, eh?
8: També, per moltes vessants, sí.
0: Coll Baix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
10: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet mandó i sumó.
0: A DO Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una DO molt propera a Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, bueno, som molt a prop d'aquí, estem al costat de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
10: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vull, doncs, tastar, doncs, vins de la DO Pla de Bages, i que, bueno, puguin començar a tastar vins de... Vins,
0: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
10: D'aquestes vins?
0: Sí.
10: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que és per la gent jove, per la gent gran, per un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que surt i fa, és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, només té 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festens de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, seria com un verdejo, però nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abadal Franc, pues, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Tota la informació sobre la celebració de la Fira del Vi i del Vermut disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Repassant les informacions més destacades del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, des de Ràdio Sant Andreu, i el dia 17 de juny l'alcalde Marc Giribet feia balanç dels 3 anys de mandat i exposava a la Biblioteca Aigües Toses els principals projectes que han de transformar la ciutat en els propers anys. L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la Biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
11: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
11: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? Llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
11: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres, hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també està dins d'un altre projecte, que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
11: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà a la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és als estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI, que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entrar un viver d'empreses més que un coworking?
11: És exacte, és més que un coworking, ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat, serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
0: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
11: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canvi, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims, ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat, les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
0: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
11: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
0: El mes de juny també vam realitzar doncs, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet, una entrevista que va girar al voltant de tots aquests projectes que va anunciar a la conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses el passat 17 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el 18 de juny es celebrava la Junta Local de Seguretat, que confirmava que els delictes a Sant Andreu de la Barca disminuïen gairebé un 10% en el darrer any.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem amb una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anilla de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliances amb els principals cossos de seguretat, a més també el reforç a la plantilla de la policia local, l'ampliació dels efectius i recursos que la policia local hi compta, i jo crec que és també una manera de tenir motivada a tota la plantilla i és una manera també d'expandir aquestes polítiques de seguretat a la ciutat. Jo crec que és una qüestió de fer un equip, de fer un equip de seguretat, de fer, diguéssim, accions que van en pro d'aquest missatge, que Sant Andreu no volem delictes i que qui la fa la paga, aquest és l'objectiu, i també informar que en aquest sentit el que té a veure amb les sancions d'incivisme, que també és una de les grans prioritats d'aquest equip de govern, doncs s'han interposat s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
0: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, a més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
1: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats. Les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
0: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres cossos policials.
1: Per mi l'anella de seguretat és un d'aquests elements que ens permet tenir molt més ulls a la ciutat. És un element que fa identificacions automàtiques, per exemple, de matrícules que poden tenir associats algun tipus de delicte. És un sistema policial col·laboratiu, per tant, altres policies locals també nodreixen aquest sistema de seguretat i jo crec que és un sistema de seguretat, bueno, crec no, s'ha demostrat que actua a èxit. Per tant, davant d'una alerta que aquest sistema fa saltar a la policia local, actuem a èxit i s'han produït detencions, hem evitat in situ furs, per exemple, de catalitzadors, i és una manera també d'ampliar, diguéssim, aquests ulls a tota la ciutat per poder actuar davant de fets delictius.
0: Pel que fa a l'anella de seguretat, l'alcalde Marc Giribet també ha recordat que aquestes càmeres de videovigilància i l'anella de seguretat també està coordinada amb d'altres poblacions pròximes a la ciutat.
1: Ja l'estem fent, ja és una coordinació efectiva. Corbera de Llobregat, compartim els lectors, compartim certs lectors que fan frontera als nostres municipis. El Mossos d'Esquadra ens fa requeriments per poder accedir a les imatges de les nostres videocàmeres. També ho ha fet Guàrdia Civil i jo crec que fruit, per exemple, d'una detecció de l'anella de seguretat a la Festa Major doncs, de l'any anterior i una investigació a llarg termini s'han pogut produir 8 detinguts en una petita xarxa que distribuïa droga a la nostra ciutat, però que la droga evidentment venia de fora.
0: La Junta Local de Seguretat també ha servit per posar sobre la taula un

0: treballar a l'àmbit de la policia judicial i la criminalística, on va participar a la creació de l'actual equip central d'inspeccions oculars. Més tard va exercir com a professora de la policia judicial a Valdemoro i va ocupar responsabilitats a la gestió econòmica de la prefectura d'ensenyament i va treballar amb la Secretaria d'Estat de Seguretat, on va adquirir una visió global de les polítiques públiques de seguretat, tal i com ha destacat en el seu discurs. Finalment, l'any 2021, va assumir el comandament de la comandància de Guadalajara abans de ser destinada a la ciutat de Barcelona. Moreno ha destacat la magnitud de la responsabilitat que assumeix al capdavant de la comandància barcelonina, integrada per 1.360 efectius desplegats en una demarcació de gairebé 6 milions d'habitants. La coronel de la Guàrdia Civil, Cristina Moreno, també ha destacat les diferents intervencions i actuacions realitzades en els darrers mesos.
1: Un servicio que solo en estos 7 meses y 19 días se traducen en los siguientes datos. 3.784 patrullas de estas compañías. Patrullas que, entre otros, han realizado 2.205 inspecciones durante las que se han incautado material falsificado por un valor que supera los 11 millones de euros. Además de 4.765 controles en los que se han identificado a 2.155 personas. Solamente entre el aeropuerto y el puerto se han practicado un total de 107 detenciones y se han investigado a 151 personas. Se han realizado 580 aprehensiones con la intervención de más de 2.000 kilos de diferentes sustancias estupefacientes y 250 auxilios de distinta índole. Hemos convocado 23 jornadas de formación a las que han asistido más de 800 efectivos de la comandancia, dos jornadas dirigidas a policía local durante las que he recibido en nuestra casa a 138 agentes de policía local y guardias urbanas de toda la provincia. Organizado 17 exhibiciones en centros escolares u hospitales. Participado en el Día de las Fuerzas Armadas 2026 durante 3 días de puertas abiertas en el acuartelamiento del Bruc, además de en el izado solemne de la bandera en el buque Tofiño de la Armada Española. La Comandancia de Barcelona ha participado activamente en la planificación y ejecución del dispositivo diseñado al efecto con motivo de la visita a esta provincia durante la semana pasada de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Asistencia a más de 20 reuniones previas para un despliegue de más de 250 efectivos, solo de esta comandancia, además de todo el personal de unidades ajenas. Hemos recibido 7 visitas de la Casa Real y 5 visitas de Presidencia del Gobierno, lo que nos implica montar los dispositivos de seguridad en el aeropuerto y aquellos servicios que la Guardia Civil tiene encomendados por sus competencias. La Comandancia de Barcelona, junto con las de Tarragona, Girona, Lleida y el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, seguimos apoyando a día de hoy en las medidas de contención de la peste porcina africana declarada el pasado mes de noviembre. Hasta la fecha son casi 3.000 efectivos los que han prestado servicio al efecto.
0: A la part final del seu discurs, la coronel Cristina Moreno ha volgut dirigir unes paraules, un missatge, als agents sota el seu comandament. Unes paraules que en aquesta ocasió les ha dirigit en català.
1: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà.
0: Les paraules de la coronel Cristina Moreno, que el 19 de juny assumia el comandament de la Guàrdia Civil a Barcelona i de la comandància de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a Ràdio Sant Andreu, al mes de juny, també vam parlar de la revetlla de Sant Joan, vam parlar dels consells per una revetlla segura i també vam parlar de la tradició de la bruixa del senyor Arnau, com no, també vam parlar de la tradició de les coques i també de la venda de petards. El juny també es va celebrar el ple municipal, va ser concretament el dia 25 de juny, l'audiència pública i el ple municipal que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i aquesta és la crònica del ple. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de Manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javier Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
3: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius, millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva onda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
4: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme, eh? Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui, eh? O sigui, i a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retreig a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa. Perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuant amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
5: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre. Cuanto antes un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros de nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
6: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita. Yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver. No, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
7: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Carrer Berguedà por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
8: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. 1, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio y de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, Hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el mes de juny s'han realitzat diferents activitats i actes al voltant del Dia de l'Orgull. De fet, a Ràdio Sant Andreu es va realitzar també un programa especial amb motiu del Dia de l'Orgull, protagonitzat per jugadors de l'equip Genuïns de Sant Andreu de la Barca. També s'ha realitzat la campanya als comerços locals mitjançant la campanya de comerços LGTB Friendly, amb la col·laboració entre l'Ajuntament i també l'ACSAP. De fet, l'agrupació de joves inaugurava a la Biblioteca Aigüestoses el dia 25 de juny una exposició anomenada Desviars, una exposició d'art LGTB a Cua Plus. I al mes de juny també s'ha presentat una campanya de civisme, la campanya Respectar no costa. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
9: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
9: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
9: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
9: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
9: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
9: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
10: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, a la cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
10: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
10: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. i amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
10: i
0: una responsabilitat.
10: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
10: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
10: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
10: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. I pel que fa al temps, el mes de juny ha estat molt calorós, més de 10 dies on les temperatures no van baixar dels 35 graus, segons dades del nostre home del temps, de Carlos Lara, de Meteosap. Un juny molt calorós que va marcar la informació meteorològica, que també es vam fer ressò a través de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juny també s'ha anunciat un dels concerts de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la cantant Xenoa.

ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert, en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú...

0: Amb la música de Chenoa posem punt i final del resum dels principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Tota la informació, i molta més, ampliada a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també les xarxes socials de Facebook, X, Instagram de Ràdio Sant Andreu i, com no, a través del grup de WhatsApp, on podreu rebre totes les informacions de l'emissora municipal.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dimecres, dia 1 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'incendi que es va produir aquest dimarts a la nit a les instal·lacions de l'empresa L'Almirall a Sant Andreu de la Barca. Un incendi va afectar una nau d'Almirall i va obligar a evacuar tota la plantilla del torn de nit. Parlarem d'aquest succés. Avui també parlarem del Parc de la Solana, ja que l'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un espai de referència de la xarxa metropolitana. Aquest dimarts ha realitzat una visita d'obres on ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme Joan Jansana, a més del coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'EMB, Jordi Borda Nove, que ha destacat que el Parc de la Solana és un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana a la xarxa de parcs. També ha qualificat el Parc de la Solana com un dels parcs de referència del conjunt de xarxa de parcs de l'EMB. Avui també parlarem d'esports, ja que l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol, el seu 51è festival. Comencem.

0: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia emmagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla Seccat, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem i tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual doncs, s'inverteix una gran part del projecte i per tant és a més, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, en Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. A Ràdio Sant Andreu, l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest 4 de juliol el seu 51è festival. Tot seguit en parlem. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
5: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal Sandra Palacios han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
6: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no els podem deixar sense festival i van dir, bueno, pues aquest any quan acabi la temporada més o menys farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
5: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
6: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
5: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, com funciona?
6: Sí, els balls són coreografies i portant la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarines. Sí.
5: Aquest festival

0: cop de mà i van dir, bueno, pues millor pas de casa.
1: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada, que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
2: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment hem de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, hem de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
1: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
0: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller, i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
1: déu-n'hi-do.
0: Sí. Competeixen tots junts, o sigui, és com primera divisió i segona, tots junts, i clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat, és complicat.
1: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
0: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
1: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
0: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que el nen que entren són brutals.
1: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
0: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar

0: Amb tècnics, ara és veritat que hem contractat una tècnica nova que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més, a nivell d'instal·lacions, doncs a veure, que comptarem amb el mateix que tenim ara, tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
1: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble, a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet, i és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part de que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
0: ho disfruten més
1: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
2: portar-ho a la ciutat.
1: Exacte, exacte.
2: Mm-hmm. Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte, perquè no se'l poden perdre.
0: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats, i és molt bonic de veure.
2: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
3: L'Associació de Patinatge de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è festival. Recordem que aquest dissabte, també a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, hi s'iniciarà la Rua de l'Orgull LGTBI a la plaça Federico García Lorca, per després traslladar-se a la resta d'activitats a l'esplanada del Mercat Setmanal.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva d'adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantes persones herides i danys materials molt importants.
3: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
5: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
3: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
5: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
3: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: És dimecres, dia 1 de juliol, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'incendi que es va produir aquest dimarts a la nit a les instal·lacions de l'empresa L'Almirall a Sant Andreu de la Barca. Un incendi va afectar una nau d'Almirall i va obligar a evacuar tota la plantilla del torn de nit. Parlarem d'aquest succés. Avui també parlarem del Parc de la Solana, ja que l'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un espai de referència de la xarxa metropolitana. Aquest dimarts ha realitzat una visita d'obres on ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme Joan Jansana, a més del coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'EMB, Jordi Borda Nove, que ha destacat que el Parc de la Solana és un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana a la xarxa de parcs. També ha qualificat el Parc de la Solana com un dels parcs de referència del conjunt de xarxa de parcs de l'EMB. Avui també parlarem d'esports, ja que l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol, el seu 51è festival. Comencem.

0: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia emmagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és a més de, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà la neuràula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia en Federico García Lorca, el Parc Central i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que hi haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic, tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. A Ràdio Sant Andreu, l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest 4 de juliol el seu 51è festival. Tot seguit en parlem. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
5: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal Sandra Palacios han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
6: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades. I vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir, no els podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
5: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan, què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
6: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
5: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
6: Sí, els balls són coreografies i portant la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
5: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
6: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda, doncs, es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu. Però després, doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs, millor pas de casa.
5: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de la temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
7: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat, des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
5: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
6: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanàvem molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller, i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes és que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis, llavors dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat. És complicat.
5: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
6: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
5: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
6: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé. Uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh, perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que el nen que entren són brutals. Uh-huh.
5: M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
6: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambé ja li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim als grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats, hi ha la modalitat de show, que és molt xula i a més és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
7: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part de que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, és molt, la veritat és molt xulo, però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
6: ho disfruten més
7: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem...
5: portar-ho a la ciutat.
7: Exacte, exacte.
5: Mm-hmm. Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte, perquè no se'l poden perdre.
6: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats, i és molt bonic de veure.
5: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
0: L'associació de patinatge de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è festival. Recordem que aquest dissabte, també a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, hi s'iniciarà la Rua de l'Orgull LGTBI a la plaça Federico García Lorca, per després traslladar-se a la resta d'activitats a l'esplanada del Mercat Setmanal.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria, lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
0: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
8: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizum con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
8: És molt important recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andreu de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Jun Soo.
1: Ximina, cansem nidam. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa en vida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Jong-so i de la Park Ji-min. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directe. Avui en el Via Directe repassarem les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Un mes de juny que el començàvem el dia 1 amb una notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca. La santandreuenca Irene Tena arrasava els Premis Max. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina, coreògrafa santandreuenca, acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
2: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
2: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
2: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
2: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb 3 premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
2: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: Les paraules de la ballarina coreògrafa Irene Tena aconseguia 3 premis Max, tota una fita important, aconseguir 3 premis Max, sobretot en la modalitat de dansa. La vam poder entrevistar i ens va donar la seva valoració. I el dia 4 de juny coneixíem la notícia que la Guàrdia Civil desmantellava una xarxa de tràfic de haixís i cocaïna a Sant Andreu de la Barca amb 8 detinguts.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada. El dia 4 de juny a Ràdio Sant Andreu parlàvem de que Sant Andreu de la Barca oferiria a l'estiu més de 2.200 places a una vintena de casals, campus i activitats també per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Aquell mateix dia també anunciàvem la reparació del paviment davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat per millorar la seguretat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot tot i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyament en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
1: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros. I el dia 5 de juny es celebrava una nova edició del mercat de segona mà i d'intercanvi. En aquesta ocasió es va fer durant tot el dia a la plaça Federico García Lorca.
2: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca ha estat escenari d'una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure hàbits de consum més sostenibles i donar una segona vida a objectes que encara poden ser útils. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha remarcat que el mercat coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient i que això fa que l'esdeveniment adquireixi un simbolisme especial.
3: Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el mercat de segona mà que hem impulsat des de l'Ajuntament, des de la regidoria de Medi Ambient concretament, adquireix un simbolisme especial. Representa per nosaltres una manera tangible de transformar els nostres hàbits de consum cap a un model més responsable, col·laboratiu i sostenible. No només és un espai d'intercanvi d'objectes, sinó que és un punt de trobada comunitari que posa en valor allò que ja existeix i allarga la vida dels productes que ja no necessitem, però hi ha altres persones que els poden reutilitzar. Per això que reutilitzar en lloc de comprar té beneficis ambientals clars. Redueix la generació de residus, evita la sobreproducció i el consum dels recursos naturals, que són cada cop més escassos, i sobretot disminueix les emissions associades a la fabricació i al transport dels nous productes que s'hagin de fabricar. Cada objecte que reutilitzem és un petit pas cap a una economia circular, on els materials pues, es mantenen en ús el màxim de temps possible. Allò que jo no necessito, una altra persona li pot anar a la mar de bé.
2: Mònica Julià ha fet una valoració molt positiva d'aquest mercat de segona mà.
3: I la bona acollida d'aquest tipus de mercats entre la ciutadania pues, no és casual, respon a una doble motivació. D'una banda, tenim l'interès creixent per adoptar pràctiques cada cop més sostenibles, i d'altra banda, el valor econòmic i social que ofereixen. Oi? Permeten accedir a productes a preus assequibles, fomenten la solidaritat, el reciclatge i el sentit de comunitat, ja que es fa entre persones particulars i associacions sense ànim de lucre, i generen una experiència molt positiva, propera i participativa, no? Que va més enllà d'una simple compra de productes. En definitiva, penso que aquests espais funcionen molt bé perquè connecten amb valors

0: i així no ho llences i no es produeix, no t'has de plantejar quin és el tractament que s'ha de donar en aquest residu, que sent un residu de roba porta molts problemes per la seva eliminació. O sigui, la roba realment és un residu que és molt difícil de tractar.
1: En un context on la gent cada vegada consumim més productes de tot tipus, de tota mena, per què és important apostar per la reutilització?
0: Bé, jo crec que sí que és veritat que el consum augmenta, però jo crec, o pel que vaig veient, no aquí en l'àmbit del treball, sinó en general, les mateixes plataformes que hi ha per venda de segona mà, a les xarxes socials i tot això, jo crec que en aquest sentit estem millorant i, a més, el fet de tenir, per exemple, roba de segona mà, ja no és com abans, que era quelcom que algú feia si ho necessitava o gairebé d'amagat. Jo crec que ara la gent, doncs, comprem roba de segona mà amb total normalitat I sense tenir cap prejudici de res, vull dir, que és quelcom que interessa. Vull dir que sí que és veritat que és una mica paradògic, no?, que hem augmentat en el consum, segurament, no tinc les dades, però també és veritat que hi ha molta venda de segona mà.
2: Celebració el dia 15 de juny del 2026 del mercat de segona mà i d'intercanvi. Va ser durant tota la jornada del divendres, dia 5 de juny. I el dissabte 6 de juny es realitzava la festa de cloenda del passaport Edonauta. Es celebrava al Parc Central. El passaport Edonauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
3: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport Edonauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no?, com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
2: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
3: Exacte, el Club de l'Atletisme, l'Esplai, Cessa Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa i, per tant, doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
2: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport Edonauta, quina valoració en feu?
4: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no?, i que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I, per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Edunauta, sinó que està ple de famílies d'infants

0: des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport d'Edonauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants, amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport d'Edonauta ja es coneix?
0: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
0: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim, com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé, perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: Sí, que del passaport d'Edonauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
0: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
0: I cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: I repassant les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu, el dia 6 de juny anunciàvem la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca, un avantprojecte amb un pressupost de 2,3 milions d'euros. L'alcalde Marc Giribet atenia a Ràdio Sant Andreu per explicar aquest projecte, que posteriorment va ser presentat en el Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al, al Club d'Atletisme Sant Andreu Abarca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs, que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant, serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juny també es va presentar el nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Parlàvem amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. Era concretament el dia 9 de juny. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt, molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. El mes de juny van continuar les vagues del personal docent i el dia 10 de juny la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es plantava. Les escoles anunciaven de que no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
0: El 10 de juny coneixíem el projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tot tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor, sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del Passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passaràs a un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loca. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
0: La presentació del projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca i una altra activitat important del mes de juny va ser la celebració de la Fira del Vi del Vermut, novena edició de la Fira del Vi i tercera del Vermut. Al llarg de tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi, activitats que van arrencar el dia 8 de juny i van finalitzar el dia 14 amb la celebració de la Fira del Vermut.
7: Soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
7: Són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol...
7: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vol prendre una copa d'una beguda saludable, com a la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc, i ja et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
7: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
7: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
7: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La DO Pla de Bages ha estat la DO protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
8: Soc la Mercè del celler Collbaix de la DO Pla de Bages.
0: Bé, DO Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
8: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està en un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
8: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I han fet aquest any la Fira del Vi, doncs la DO Pla de Bages sigui la protagonista?
8: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una DO, no?
8: Per donar a conèixer una DO, sí, sí. perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
9: I a més una DO històrica, eh?
8: També, per moltes vessants, sí.
0: Coll Baix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
10: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapo i negre, i ho porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapo i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet mandó i sumó.
0: A Déu Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una Déu molt propera a Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, bueno, estem molt a prop d'aquí, estem a costat de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
10: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi i que vulgui, doncs, tastar, doncs, vins a la Déu Pla de Bages, i que, bueno, puguin començar a tastar vins de... Vins,
0: Com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
10: D'aquests tres vins?
0: Sí.
10: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per la gent jove, per la gent gran, per un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que surt i fa, és la zona de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca graduació alcohòlica, només té 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i el Festens de l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, seria com un verdejo, però nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Tota la informació sobre la celebració de la Fira del Vi i del Vermut disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Repassant les informacions més destacades del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, des de Ràdio Sant Andreu, i el dia 17 de juny l'alcalde Marc Giribet feia balanç dels 3 anys de mandat i exposava a la Biblioteca Aigües Toses els principals projectes que han de transformar la ciutat en els propers anys. L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la Biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
11: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
11: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? I llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
11: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres. Hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també està dins d'un altre projecte, que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
11: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà a la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és als estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI, que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la la Fona, seria entre un viver d'empreses més que un coworking?
11: És exacte, és més que un coworking, ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat, serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia d'escola bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària que necessita el nostre teixit productiu, que és adaptar els nous perfils professionals que ha creat la tecnologia en les èpoques ja actuals amb espais físics, amb transformacions físiques, com pot ser la Fona, però també amb diferents elements urbanístics que puguin substituir una part de naus per a oficines i, per tant, anar adaptant-nos a aquests nous temps, perquè si no ho fem, repeteixo, Sant Andreu perd oportunitats.
0: A la presentació també han assistit representants de diferents entitats socioculturals, esportives de Sant Andreu de la Barca. De fet, vostè en el seu discurs en aquesta biblioteca plena també ha fet referència al teixit associatiu, que també és important per a aquesta transformació.
11: Literalment, gràcies a poder parlar amb veïns i veïnes, gràcies a poder parlar amb les entitats de Sant Andreu de la Barca i amb totes les persones que han mostrat interès en transformar la ciutat, Hem generat aquesta reflexió i hem generat aquest projecte de futur. Per tant, les entitats, el teixit associatiu, és cabdal en aquesta transformació. Ells són, ho dic sempre, l'ànima de la ciutat, són les persones involucrades en que la societat millori i canviï, i evidentment no les podem tenir al marge d'aquest superprojecte de ciutat que Sant Andreu de la Barca ja ha començat a transitar. Per tant, per nosaltres són uns actors importantíssims, ho vaig dir sent membre de l'oposició, ho dic ara sent l'alcalde de la ciutat, les entitats ens han d'ajudar amb el seu criteri, amb el seu coneixement i amb la seva força a transformar aquesta ciutat.
0: Projectes a llarg termini, no, alcalde?
11: Són projectes que ens hem marcat la seva finalització o la seva inici i execució durant la pròxima dècada, d'acord? És a dir, el propòsit és clar, és tenir un projecte, un pla de futur ben estructurat i anar aconseguint el finançament. Molts dels projectes ja s'estan executant, per tant ja tenen el finançament, molts es començaran a executar en breu, per tant també tenen el finançament, i d'altres, mica en mica, tenim aquests 10 anys doncs, per anar actualitzant i aconseguint importantment el finançament.
0: El mes de juny també vam realitzar doncs, l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet, una entrevista que va girar al voltant de tots aquests projectes que va anunciar a la conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses el passat 17 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el 18 de juny es celebrava la Junta Local de Seguretat, que confirmava que els delictes a Sant Andreu de la Barca disminuïen gairebé un 10% en el darrer any.

0: Els delictes a Sant Andreu de la Barca disminueixen gairebé un 10% a l'últim any. És el que es desprèn de les dades de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dijous. Constata una reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme. Sant Andreu de la Barca continua consolidant una tendència positiva en matèria de seguretat ciutadana i, segons les dades presentades aquest dijous durant la Junta Local de Seguretat, els delictes registrats al municipi s'han reduït un 9,87% en els darrers 12 mesos, passant de 973 a 877 fets delictius. La reunió celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i presidida per l'alcalde Marc Giribet ha comptat amb la participació de representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, a més de representants de les formacions polítiques de FEM Sant Andreu, En Comú Podem, Partit Popular, PSC i Vox.
1: Avui celebrem una nova junta de seguretat. En aquesta junta ha participat policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional i hem pogut constatar doncs, que els delictes de Sant Andreu de la Barca en el darrer any, en els darrers 12 mesos, s'ha reduït prop d'un 10%. Els delictes que diguéssim més importen a la ciutadania, que són els delictes contra les persones, tenen una reducció gairebé d'un 12% i els delictes que tenen a veure contra el patrimoni de les persones tenen una reducció del 14,5%. Per tant, considerem que anem amb una bona línia de treball, any rere any. Des que soc alcalde, els delictes s'estan reduint a la nostra ciutat, per tant, és una tendència positiva. Això no vol dir que no haguem de seguir treballant i que aquest no sigui una prioritat per l'equip de govern i l'acció de govern. Per tant, la seguretat continua sent una gran prioritat per a aquest equip de govern i la qual cosa el que ens indica amb aquestes dades, però no només d'aquest any, sinó d'anys anteriors, doncs que la tendència a Sant Andreu de la Barca és anar reduint aquests delictes.
0: Sobre aquestes dades, a què es deu? Què creu vostè que es deu aquesta baixada dels delictes?
1: Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions. Hem millorat molt la coordinació amb la resta de cossos policials a través de l'anella de seguretat, però també de les diferents trobades que els equips fan i també amb la col·laboració institucional, el fet de poder arribar a aliances amb els principals cossos de seguretat, a més també el reforç de la plantilla de la policia local, l'ampliació dels efectius i recursos que la policia local hi compta, i jo crec que és també una manera de tenir motivada a tota la plantilla i és una manera també d'expandir aquestes polítiques de seguretat a la ciutat. Jo crec que és una qüestió de fer un equip, de seguretat, de fer, diguéssim, accions que van en pro d'aquest missatge, que a Sant Andreu no volem delictes i que qui la fa la paga, aquest és l'objectiu, i també informar que en aquest sentit el que té a veure amb les sancions d'incivisme, que també és una de les grans prioritats d'aquest equip de govern, doncs s'han interposat o s'han incrementat un 140% més les sancions d'incivisme a la nostra ciutat. Per tant, aquest també és un element a tenir en compte que pot generar en algun moment sensació d'inseguretat a la nostra ciutat i que treballem precisament per fer-ho possible.
0: La policia local ha intensificat durant aquest any la vigilància sobre els vehicles de mobilitat personal. En total s'han inspeccionat 107 patinets elèctrics, dels quals 69 han estat immobilitzats, és a dir, gairebé el 70% dels vehicles controlats. Aquestes actuacions han comportat la imposició de 142 sancions. Un altre aspecte destacat de la Junta Local de Seguretat és l'increment de les actuacions contra les conductes incíviques. Les denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme i convivència han augmentat un 138,9%, a més de 350 sancions addicionals respecte a l'any anterior. Són dades de la Junta Local de Seguretat de Sant Andreu de la Barca, celebrada aquest dijous.
1: El que estem treballant avui, el que avui estem explicant, conjuntament amb la resta de cossos de seguretat, són les dades que es comprenen en els últims 12 mesos, que és a dir, que tanquen a l'any 2025, és un any molt positiu. L'any actual, com bé saben, seguim treballant amb les mateixes, diguéssim, operatives, capacitats, fins i tot augmentant-les en aquest àmbit, no? I per tant seguirem treballant en la visió de proveir seguretat i també treballar aquesta sensació d'inseguretat que entenc que alguns veïns puguin tenir amb fets aïllats. Les xarxes de comunicació expandeixen ràpidament fets molt aïllats. Estem parlant que en 12 mesos naturals, Sant Andreu de la Barca, una ciutat efectiva de 30.000 habitants, va tenir registrada en el període anterior 973 delictes, sumant-los tots, i en el període actual ha tingut 877. 877 durant 12 mesos en una ciutat de 30.000 habitants. Això són dades positives i, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguirem treballant perquè aquestes dades segueixin reduint, entenent que la seguretat té un hàndicap, que el risc zero no existeix.
0: Durant la reunió també s'ha fet balanç de la posada en marxa de l'anella de seguretat, un sistema de càmeres de videovigilància i lectura automàtica de matrícules que cobreix el perímetre de la ciutat i està connectat també amb d'altres cossos policials.
1: Per mi l'anella de seguretat és un d'aquests elements que ens permet tenir molt més ulls a la ciutat. És un element que fa identificacions automàtiques, per exemple, de matrícules que poden tenir associats a algun tipus de delicte. És un sistema policial col·laboratiu, per tant, altres policies locals també nodreixen aquest sistema de seguretat i jo crec que és un sistema de seguretat, bueno, crec no, s'ha demostrat que actua a èxit. Per tant, davant d'una alerta que aquest sistema fa saltar a la policia local, actuem a èxit i s'han produït detencions, hem evitat in situ furs, per exemple, de catalitzadors, i és una manera també d'ampliar, diguéssim, aquests ulls a tota la ciutat per poder actuar davant de fets delictius.
0: Pel que fa a l'anella de seguretat, l'alcalde Marc Girivet també ha recordat que aquestes càmeres de videovigilància i l'anella de seguretat també està coordinada amb d'altres poblacions pròximes a la ciutat.
1: Ja l'estem fent, ja és una coordinació efectiva. Corbera de Llobregat, compartim els lectors, compartim certs lectors que fan frontera als nostres municipis. Els Mossos d'Esquadra ens fa requeriments per poder accedir a les imatges de les nostres videocàmeres. També ho ha fet Guàrdia Civil i jo crec que fruit, per exemple, d'una detecció de l'anella de seguretat a la Festa Major doncs, de l'any anterior i una investigació a llarg termini s'han pogut produir 8 detinguts en una petita xarxa que distribuïa droga a la nostra ciutat, però que la droga, evidentment, venia de fora.
0: La Junta Local de Seguretat també ha servit per posar sobre la taula un dels projectes estratègics del mandat, la construcció de la nova comissaria de la policia local, ja aprovada en el ple municipal. El nou equipament permetrà doblar l'espai actual destinat al cos policial i millorar tant les condicions de treball dels agents com l'atenció ciutadana. I parlant de seguretat, el dia 19 de juny, un divendres, la coronel Cristina Moreno assumia el comandament de la Guàrdia Civil de Barcelona i reivindicant el servei públic, el lideratge femení i també la proximitat amb la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha assumit aquest divendres el comandament de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona amb un acte solemne celebrat a les instal·lacions de la caserna de Sant Andreu de la Barca. La cerimònia ha estat presidida per la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i ha comptat amb la participació del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, així com de comandaments militars, representants de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials i nombrosos representants institucionals. Entre els assistents hi havia també l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girivet, i diversos membres del consistori santandreuenc. Pedro Antonio Pizarro, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha estat que ha donat inici a l'acte.
2: De orden de su majestad el rey, se reconocerá a la coronel doña Cristina Moreno Martínez como jefe de la comandancia de la Guàrdia Civil de Barcelona, respetándola y obedeciéndola en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!
0: ¡Viva! L'acte ha servit per oficialitzar el relleu al capdavant d'una de les comandàncies més importants de l'estat espanyol i per visualitzar una fita històrica dins del cos. Cristina Moreno es converteix en la segona dona que assoleix el grau de coronel a la Guàrdia Civil després d'una trajectòria de 33 anys vinculada a l'institució i gairebé 3 dècades de servei efectiu. Des de l'inici de la seva intervenció, la nova cap de la comandància ha volgut imprimir un to personal i emotiu amb un discurs que ha combinat records biogràfics, reflexions sobre l'evolució de la Guàrdia Civil i un missatge de compromís amb els agents i la ciutadania. La coronel Cristina Moreno ha començat agraint la confiança de la direcció general i ha dedicat unes paraules especialment sentides a Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil.
3: Quiero que mis palabras transmitan un agradecimiento real, de verdad, de esos que salen directamente del corazón. Directora, gracias. Y gracias con mayúsculas por entender hace poco más de un año que una mujer era muy buena opción para estar al mando de una comandancia y no una comandancia cualquiera, la comandancia de Barcelona ni más ni menos. Por confiar en que yo podría hacer un buen papel al mando de la misma. Pero sobre todo, por ayudarme. En un momento en el que mi vocación flaqueó por primera vez tras 10 trienios al servicio de la Guardia Civil. Al general Pizarro, jefe de la séptima zona de Cataluña, por aceptar aquella valiente propuesta sin conocerme y con las únicas referencias de mí que le había proporcionado un compañero de promoción. Gracias a ambos sigo teniendo el privilegio de continuar al mando de una comandancia que es una de las mayores satisfacciones que podemos

0: Digita en català.
1: A totes aquestes dones i aquests homes sota el meu comandament, que feu possible, malgrat tot, que els serveis tirin endavant, us adreço aquestes paraules. Espero estar a l'alçada del que tots esperais d'un cap. No oblideu que som servidors públics. Ens devem al client més exigent, que és el ciutadà.
0: Les paraules de la coronel Cristina Moreno, que el 19 de juny assumia el comandament de la Guàrdia Civil a Barcelona i de la comandància de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I a Ràdio Sant Andreu, al mes de juny, també vam parlar de la revetlla de Sant Joan, vam parlar dels consells per una revetlla segura i també vam parlar de la tradició de la bruixa del senyor Arnau. Com no, també vam parlar de la tradició de les coques i també de la venda de petards. El juny també es va celebrar el ple municipal. Va ser concretament el dia 25 de juny, l'audiència pública i el ple municipal que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu, i aquesta és la crònica del ple. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal, ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la societat al Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javier Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
3: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagi grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari, doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva onda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
4: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem. Arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui, doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
5: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué elige a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
6: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PCC y por EPP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
7: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Alcarré Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios y no son capaces de retroceder porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
8: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el Pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant tot el mes de juny s'han realitzat diferents activitats i actes al voltant del Dia de l'Orgull. De fet, a Ràdio Sant Andreu es va realitzar també un programa especial amb motiu del Dia de l'Orgull, protagonitzat per jugadors de l'equip Genuïns de Sant Andreu de la Barca. També s'ha realitzat la campanya als comerços locals mitjançant la campanya de comerços LGTB Friendly, amb la col·laboració entre l'Ajuntament i també l'ACSAP. De fet, l'agrupació de joves inaugurava a la Biblioteca Aigüestoses el dia 25 de juny una exposició anomenada Desviars, una exposició d'art LGTB QA+. I al mes de juny també s'ha presentat una campanya de civisme, la campanya Respectar no costa. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
9: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
9: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té, té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment, hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar. I el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
9: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
9: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
9: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
9: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
10: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se a conscienciar conscient també de la importància que té, pues, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, pues, el que ja ha dit l'alcalde, pues, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
10: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
10: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
10: I
0: una responsabilitat.
10: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos, o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
10: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, pues, hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, pues, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
10: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
10: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. I pel que fa al temps, el mes de juny ha estat molt calorós, més de 10 dies on les temperatures no van baixar dels 35 graus, segons dades del nostre home del temps, de Carlos Lara, de Meteosap. Un juny molt calorós que va marcar la informació meteorològica, que també es vam fer ressò a través de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juny també s'ha anunciat un dels concerts de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la cantant Chenoa.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

0: amb la música de Chenoa posem punt i final del resum dels principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Tota la informació i molta més ampliada a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també les xarxes socials de Facebook, X, Instagram de Ràdio Sant Andreu i, com no, a través del grup de WhatsApp, on podreu rebre totes les informacions de l'emissora municipal.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Helena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Comencem una nova edició del Via en Directe. Avui en el Via en Directe repassarem les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu. Un mes de juny que el començàvem el dia 1 amb una notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca. La santandreuenca Irene Tena arrasava els Premis Max. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
2: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
2: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
2: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés, i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb 3 premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total, i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
2: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
2: Les paraules de la ballarina coreògrafa Irene Tena aconseguia 3 premis Max, tota una fita important, aconseguir 3 premis Max, sobretot en la modalitat de dansa. La vam poder entrevistar i ens va donar la seva valoració. I el dia 4 de juny coneixíem la notícia que la Guàrdia Civil desmantellava una xarxa de tràfic de haixís i cocaïna a Sant Andreu de la Barca amb 8 detinguts.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada. El dia 4 de juny a Ràdio Sant Andreu parlàvem de que Sant Andreu de la Barca oferiria a l'estiu més de 2.200 places, una vintena de casals, campus i activitats també per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Aquell mateix dia també anunciàvem la reparació del paviment davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat per millorar la seguretat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
1: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depèn una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros. I el dia 5 de juny es celebrava una nova edició del mercat de segona mà i d'intercanvi. En aquesta ocasió es va fer durant tot el dia a la plaça Federico García Lorca.
2: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca ha estat escenari d'una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure hàbits de consum més sostenibles i donar una segona vida a objectes que encara poden ser útils. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha remarcat que el mercat coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient i que això fa que l'esdeveniment adquireixi un simbolisme especial.
3: Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el mercat de segona mà que hem impulsat des de l'Ajuntament, des de la regidoria de Medi Ambient concretament, adquireix un simbolisme especial. Representa per nosaltres una manera tangible de transformar els nostres hàbits de consum cap a un model més responsable, col·laboratiu i sostenible. No només és un espai d'intercanvi d'objectes, sinó que és un punt de trobada comunitari que posa en valor allò que ja existeix i allarga la vida dels productes que ja no necessitem, però hi ha altres persones que els poden reutilitzar. Per això que reutilitzar en lloc de comprar té beneficis ambientals clars. Redueix la generació de residus, evita la sobreproducció i el consum dels recursos naturals, que són cada cop més escassos, i sobretot disminueix les emissions associades a la fabricació i al transport dels nous productes que s'hagin de fabricar. Cada objecte que reutilitzem és un petit pas cap a una economia circular, on els materials pues, es mantenen en ús el màxim de temps possible. Allò que jo no necessito, una altra persona li pot anar a la mar de bé.
2: Mònica Julià ha fet una valoració molt positiva d'aquest mercat de segona mà.
3: I la bona acollida d'aquest tipus de mercats entre la ciutadania pues, no és casual, respon a una doble motivació. D'una banda, tenim l'interès creixent per adoptar pràctiques cada cop més sostenibles, i d'altra banda, el valor econòmic i social que ofereixen. Oi? Permeten accedir a productes a preus assequibles, fomenten la solidaritat, el reciclatge i el sentit de comunitat, ja que es fa entre persones particulars i associacions sense ànim de lucre, i generen una experiència molt positiva, propera i participativa, no? Que va més enllà d'una simple compra de productes. En definitiva, penso que aquests espais funcionen molt bé perquè connecten amb valors que cada vegada estan més compartits entre la ciutadania, oi? La sostenibilitat, un consum responsable i de cooperació. i sobretot demostren que petites accions col·lectives poden tenir un gran impacte.
2: D'altra banda, Rosa Maria Asencio, tècnica del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha afirmat que els productes que més s'han venut durant la jornada han estat els tèxtils.
4: Doncs l'objectiu principal és la prevenció de residus, que vol dir la no fer, no produir aquell residu. És a dir, reutilitzar-lo perquè, millor dit, ja no produir-lo perquè una persona utilitza quelcom que tu ja has utilitzat i així no ho llences i no es produeix, no t'has de plantejar quin és el tractament que s'ha de donar en aquest residu, que sent un residu de roba porta molts problemes per la seva eliminació. O sigui, la roba realment és un residu que és molt difícil de tractar.
2: En un context on la gent cada vegada consumim més productes de tot tipus, de tota mena, per què és important apostar per la reutilització?
4: Bé, jo crec que sí que és veritat que el consum augmenta, però jo crec, o pel que vaig veient, no aquí en l'àmbit del treball, sinó en general, les mateixes plataformes que hi ha per venda de segona mà, a les xarxes socials i tot això, jo crec que en aquest sentit estem millorant i, a més, el fet de tenir, per exemple, roba de segona mà ja no és com abans, que era quelcom que algú feia si ho necessitava o gairebé d'amagat. Jo crec que ara la gent doncs, comprem roba de segona mà amb total normalitat i sense tenir cap prejudici de res. Vull dir, que és quelcom que interessa. Vull dir que sí que

0: De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
1: Ho tenim tot, la veritat. Tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del Passaport Edonauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no? com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
0: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
1: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, Cessa Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa, i per tant doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
0: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport Edonauta, quina valoració en feu?
2: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no? I que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Edonauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el Passaport Edonauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
0: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants, amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport Edonauta ja es coneix?
2: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
0: Però sempre es vol més, no?
2: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim, com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé, perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
0: Sí, que del passaport Edonauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
2: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
0: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
2: Cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats

0: esportives, tenim activitats artístiques, culturals, també aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el Fora Escola.
1: I repassant les principals informacions que hem destacat el mes de juny a Ràdio Sant Andreu, el dia 6 de juny anunciàvem la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca, un avantprojecte amb un pressupost de 2,3 milions d'euros. L'alcalde Marc Giribet atenia a Ràdio Sant Andreu per explicar aquest projecte que posteriorment va ser presentat en el Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Santanderu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Sports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també la espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al, al Club de l'Atisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments de la ciutat, com Rams Clubs, que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions, com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant, serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin, i precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista de l'atisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes de juny també es va presentar el nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Parlàvem amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. Era concretament el dia 9 de juny. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. El mes de juny van continuar les vagues del personal docent i el dia 10 de juny la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es plantava. Les escoles anunciaven de que no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
0: El 10 de juny coneixíem el projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou parc central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el parc central. Un parc central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un parc central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos, usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també d'aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot. Crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
0: La presentació del projecte de la remodelació del Parc Central de Sant Andreu de la Barca i una altra activitat important del mes de juny va ser la celebració de la Fira del Vi del Vermut, novena edició de la Fira del Vi i tercera del Vermut. Al llarg de tota una setmana es van realitzar diferents activitats al voltant de la cultura del vi, activitats que van arrencar el dia 8 de juny i van finalitzar el dia 14 amb la celebració de la Fira del Vermut.
7: Soc delegat comercial de Matarromera i soc el comercial que estic donant a conèixer els vins que fem sense alcohol de la marca Win.
0: Bé, explica'ns una mica, aquests vins sense alcohol, quines propietats tenen, com són?
7: Va, són supersaludables, no tenen gens de sucre, al final és un procés que és molt, molt complicat, ha requerit de molta inversió, som dels pioners, fa 20 anys que estem desenvolupant aquesta categoria de vins, som el celler que més gamma ofereix de tot el mercat, amb un escumós rosat, un escumós blanc, un negre criança, un blanc jove i un negre jove, i el que estem és intentant cobrir aquesta categoria i aquest segment de mercat que, doncs, que vol prendre's una copa adulta amb una gastronomia, amb un vi i fet de Matarromera, que això és garantia de qualitat i de...
0: I amb aquests vins sense alcohol, què busqueu? Un públic jove o un públic que potser s'acosta a una fira com la d'avui a Sant Andreu de la Barca? Mira, no vull beure alcohol.
7: Arribem a tothom. Des de la gent jove que vols prendre una copa d'una beguda saludable, com la gent que ha hagut de deixar l'alcohol pel motiu que sigui, com la gent que vol, com et deia abans, de disfrutar de gastronomia, prenent-se un vi en comptes d'un refresc i et dic, amb la tecnologia més avançada i amb la categoria de Matarromera darrere.
0: I aquest sabor d'aquest vi sense alcohol té similituds amb el vi amb alcohol?
7: Pues sí, per suposat. Òbviament, quan tu treus l'alcohol perdem una miqueta de volum, perdem una miqueta d'aquest volum en boca que t'ofereix un vi amb alcohol, però, en canvi, s'ha millorat moltíssim en els últims 20 anys i, òbviament, ara mateix no pots comparar-ho amb una beguda amb alcohol, no és el nostre mercat, però sí que prendre una beguda d'aquest nivell és un luxe.
0: Primera vegada que Sant Andreu de la Barca o no?
7: Primera vegada i superil·lusionat i content i donant a conèixer aquesta marca.
0: Que no sigui l'última, no?
7: Que no sigui l'última. Moltes gràcies.
0: La Déu Pla de Bages ha estat la Déu protagonista d'aquest any de la Fira del Vi, també present entre els cellers participants de la Fira del Vi de dissabte, com el celler Exhibis, que també va fer tastos de vins al llarg de la setmana, el celler Abadal, com també el celler Collbaix.
8: Soc la Mercè del celler Collbaix de la Déu Pla de Bages.
0: Bé, Déu Pla de Bages, protagonista també aquest any a la Fira del Vi. Quines són les tres propostes que porteu avui aquí a Sant Andreu de la Barca?
8: Sí, portem tres vins joves, un blanc, un rosat i un negre. El blanc és Picapoll i Macabeu, que és, la Picapoll és una varietat autòctona del Bages. El rosat és 100% Cabernet Sauvignon i el negre està amb un cupatge amb cinc varietats. Cabernet Sauvignon, Mandó, Garnatxa Negra, Ull de Llebre i Merlot.
0: I què suposa participar en fires com aquesta?
8: Bueno, suposa que la gent ens conegui, sobretot.
0: I el fet d'aquest any, la Fira del Vi, doncs la Déu Pla de Bages sigui la protagonista?
8: Molt bé, molt bé, molt bé, està molt bé.
0: Per donar a conèixer una Déu, no?
8: Per donar a conèixer una Déu, sí, sí. perquè és una DO, la segona més petita que existeix a Catalunya, que ens hem de donar a conèixer perquè tenim molts bons vins i molt bon paisatge.
9: I a més una DO històrica, eh?
8: També, per moltes vessants, sí.
0: Coll Baix, un dels cellers de la DO Pla de Bages, com també ho és Abadal.
10: Mira, soc Álvaro, soc de la bodega, bueno, soc distribuïdor de la bodega d'Abadal, vale? I, bueno, he portat tres vinets, que són l'Abadal Nurba, que és un rosat, que porta mandó, sumó i picapó i negre, i porta una mica de criança, tres mesos. He portat l'Abadal Alba, que seria un sauvignon blanc, chardonnay, picapó i blanc i una mica de macabeu. I l'Abadal Franc, que té una criança amb tres mesos i porta cabernet mandó i sumó.
0: A Déu Pla de Bages, protagonista d'aquesta Fira del Vi. De fet, ja veu fer un tast aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Per tant, a més, una Déu molt propera a Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, bueno, som molt a prop d'aquí, estem al costat de Manresa, i bueno, és una bodega amb 8 generacions. O sigui, al final ells treballen únicament amb les varietats autòctones de la zona, que sobretot és, doncs, són picapolls negres, sauvignons blancs, bueno, al final una mica d'això, no?
0: Què suposa participar en fires com aquesta?
10: Bueno, al final és marca, al final donar tastar a la gent que ve, sobretot que no conegui gaire el món del vi, que vull, doncs, tastar, doncs, fins a la Déu Pla de Bages, i que, bueno, puguin començar a tastar vins de...
0: Vins, com es definiria amb aquests vins? Busquéssim una definició.
10: D'aquests tres vins?
0: Sí.
10: Bueno, és un tipus de vins que jo penso que són vins per tothom. Al final és un vi que són per gent jove, per la gent gran, per un vins de dia a dia, i són vins que són molt adaptables. El Nurba, dintre del que hi ha, pues és un vi nou, que sortit és la segona anya de Gasur, i és un vi molt fresc, amb poca elevació alcohòlica, té més de 12 graus, té una mica de criança, però molt fresc, i després tens l'Alba, que seria com un... sense mirar més enllà, és com un verdejo, però nosaltres ja li diem el verdejo català, perquè al final és un vi que funciona molt bé, i l'Abadal Franc, doncs, bueno, és un vi que sorprèn, per la qualitat que té, de més, és un vi que sorprèn moltíssim.
0: Tota la informació sobre la celebració de la Fira del Vi i del Vermut disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Repassant les informacions més destacades del mes de juny a Sant Andreu de la Barca, des de Ràdio Sant Andreu, i el dia 17 de juny l'alcalde Marc Giribet feia balanç dels 3 anys de mandat i exposava a la Biblioteca Aigües Toses els principals projectes que han de transformar la ciutat en els propers anys. L'alcalde Marc Giribet ha presentat el full de ruta de la ciutat per la pròxima dècada en la conferència Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Una conferència realitzada a la Biblioteca Aigües Toses, un acte que ha coincidit amb el tercer aniversari de la seva investidura com a alcalde i que ha reunit representants del teixit associatiu, entitats culturals, socials i esportives, així com també nombrosos veïns i veïnes del municipi. Una trobada on l'alcalde ha fet balanç dels primers 3 anys al capdavant del govern municipal i ha presentat les línies estratègiques que han de marcar l'evolució de la ciutat durant els pròxims anys. L'alcalde Marc Giribet també ha parlat algun dels projectes, alguns que ja s'han comentat en els darrers mesos i d'altres que transformaran la ciutat. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb l'alcalde Marc Giribet un cop ha finalitzat la seva conferència.
11: Doncs l'objectiu era poder explicar una idea reflexionada durant aquests 3 anys de com ha de ser el futur de l'Ajuntament, el futur de la ciutat. És una idea que, més enllà de gestionar el dia a dia, una ciutat necessita tenir propòsits de futur, ambició de futur, i avui penso que aquests propòsits, que aquesta ambició, s'han d'explicar de manera col·lectiva, precisament perquè el conjunt de la ciutadania ens ajudi a fer-ho possible. I avui hem fet aquest acte, diguéssim, d'explicar públicament quin ha de ser i com ha de ser la pròxima dècada, la dècada del 2030, a Sant Andreu de la Barca. I aquesta dècada passa, no, com he explicat, per fer un anàlisi profund de la ciutat que tenim i quins canvis han d'haver-hi per poder-la adaptar als reptes actuals, reptes climàtics, reptes d'habitatge, reptes de costos, reptes de que potser l'economia debilita i, per tant, com som resilients, i, evidentment, reptes que ens permetran evolucionar, fer canviar la ciutat amb nous equipaments, amb nous espais i amb una nova filosofia d'actuació quan comencem a transformar espais públics, fer-los més resilients, fer-los més verds, fer-los més adaptats perquè la ciutadania hi faci vida i sobretot que hi puguin haver-hi molts més usos dels que hi ha actualment.
0: Hi ha projectes que ja s'han anat presentant des de fa un temps, projectes nous, com el que ha presentat a vostè aquí a la Biblioteca Aigües Toses, un nou barri, el Pla Aigües Toses, amb més de 600 vivendes projectades.
11: Exacte, és la construcció d'aquest nou barri, que és el barri del Pla d'Aigües Toses. És un barri que està comprès entre les vies del tren i la carretera nacional i el centre comercial Atrium i la planta de fabricació del Mirall. I, per tant, en aquest barri, com a mínim, ens hi cabran 600 nous habitatges que han de donar resposta, diguéssim, a aquesta demanda d'habitatges de la nostra ciutat. Moltes d'elles seran en preu accessible, és a dir, públiques, i en d'altres que seran privades i, per tant, també de compra, no? Llavors, en aquest sentit, creiem que podrem mantenir un bon ecosistema en aquest barri i que l'Ajuntament ja està desenvolupant com serà, quines volumetries tindran els edificis, quants carrers, places es generaran, i, per tant, és un projecte a mig llarg termini, però ja hi estem fent passes.
0: Ha parlat d'una mirada metropolitana de la ciutat i a més també ha parlat de teixir aquestes aliances no només amb l'àrea metropolitana, sinó també amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, per aconseguir aquests objectius, aquests reptes que avui ha plantejat en aquesta conferència.
11: Avui hem explicat també un projecte molt ambiciós de futur. Per tant, és cert que aquest projecte és ambiciós i, com també he explicat a la conferència, és molt important poder trobar aliances, socis, partners de tot tipus, públics i privats, per impulsar, accelerar aquesta transformació que ens hem marcat en els pròxims 10 anys de ciutat. Per tant, creiem doncs, que no ho podem fer només sols des de Sant Andreu a la Barca. Sí que ho podem fer, però trigaríem molts més anys. Per tant, si necessitem accelerar-ho perquè creiem que si no ho fem, la ciutat perdrà oportunitats, perdrà trens, cal que ens hi posem ja, i és més, ja és conegut que molts dels projectes, tu bé ho deies amb la formulació de la pregunta, molts dels projectes que avui hem explicat formen part d'una estratègia de projectes que ja s'estan veient. L'escola Bressol, el parc de la Solana, que ja s'està, aquesta setmana han començat les obres, els parcs infantils, la millora en pavimentació, voreres... Hi ha molts projectes que ja estan en dansa i en aquest sentit ens ajuden, diguéssim, a fer creïble una idea, fer creïble un propòsit que avui hem presentat en societat.
0: Un d'aquests projectes també està dins d'un altre projecte, que és l'Eix Verd, també ho ha comentat avui.
11: L'Eix Verd és un gran eix que connectarà la muntanya amb el riu Llobregat. És un eix que transitarà pel carrer Esport, que baixarà pel carrer de la Creu i acabarà a l'Avinguda Guatemala, que connectarà la llera del riu amb la muntanya de Can Salvi. I l'Eix Verd, diguéssim, és els estàndards de la ciutat del futur, de la ciutat del segle XXI que volem implementar a Sant Andreu de la Barca. L'Eix Verd és una part d'aquesta estratègia. L'altra estratègia és també la reforma de la plaça Federico García Lorca. L'altra estratègia és també la reforma que estem fent del Parc Metropolità de la Solana. I l'altra és la que farem del Parc Central, no? Per tant, tots tenen una coherència dins d'aquesta transformació de la ciutat. I això és molt important perquè li demostra a la ciutadania que el govern no improvisa, sinó que el govern té uns estàndards molt clars de com vol que sigui la seva ciutat i totes les actuacions estan alineades en aquesta direcció. Per tant, crec que això genera confiança a la ciutadania, genera tranquil·litat de que hi ha un propòsit, una ambició de futur a la nostra ciutat, i aquest propòsit només passa per millorar la ciutat, per portar més habitatges, per portar més connectivitat de transport, per portar nous equipaments que actualment s'han d'actualitzar a Sant Andreu de la Barca.
0: Ha parlat també de l'economia de proximitat, ha presentat la idea d'un nou mercat a Sant Andreu de la Barca, també un altre projecte, en aquest cas ambiciós, el projecte de la Fona. Seria entre un viver d'empreses més que un coworking?
11: És exacte, és més que un coworking. Ha de ser un espai, primer de tot, que doni serveis al polígon industrial, però també a la ciutat. Serveis de restauració, serveis de gimnasos, serveis de, per exemple, un amfiteatre, serveis de guarderia, d'escola bressol, d'acord? Tot el que té a veure també amb donar serveis als treballadors que estan treballant al polígon industrial, però a la vegada que sigui un espai de desenvolupament econòmic, és a dir, on les empreses puguin llogar metres quadrats d'oficines per traslladar-hi oficines de desenvolupament del seu negoci, oficines tècniques, oficines de desenvolupament de negoci, de projectes, de productes, i per tant el que volem això és que sigui la punta de llança d'una transformació necessària.